0: I think I might.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...

Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
6: Vaig amb la bicicleta vacil·lant pel barri.

0: Eli Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Brock.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Brock. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Comencem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb unes temperatures que estan sent elevades a aquestes hores del matí, sobretot a tot el litoral i prelitoral, tant central com gironí, amb uns núvols que són més espessos, sobretot a les Terres de l'Ebre. Amb un matí que serà assolellat, tot i que tindrem la presència al Pirineu i també per ponent bandes de núvols als prims que ens deixaran aquest cel molt més enterbolit. I a la tarda els núvols seran més compactes, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu central i oriental, però aquestes nuvolades seran inofensives. I amb un migdia que tornarà a fer calor, o molta calor, sobretot a Ponent i a la Vall de l'Ebre, on esperem arribar una altra vegada a valors propers als 41-42 graus, valors que no són normals per l'època de l'any.
1: I arran d'aquestes temperatures tan elevades, els agents rurals activen també avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 comarques, a 34 municipis, perdó, d'un total de 10 comarques, són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi també està activat a 356 municipis més de 32 comarques. I en successos, el jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop ha convençut un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, els colors de la gira. I en els esports, en futbol, el Girona a la segona divisió buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte, a 8:15 al vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'1:15 al vespre, a Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ole.
1: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Girona, esclat de boig. Formem-ne una gran rotllana, sentim-ne la germanor. Ressò de ciutat eterna, nascuda amb força triomfant. Unim-nos amb la sardana, donem-nos ben fort les mans.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: A les 3 de la tarda, nosaltres ho hem de deixar aquí, tornarem demà, com sempre.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta del risc d'incendi forestal i avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
3: Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Els bombers han estabilitzat, o han donat per estabilitzat, com diem, l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
1: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre i a tot

0: Al litoral, aquests valors s'acosten als 33 a 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Encara més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors.
2: L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
1: I en cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, demà el diumenge el Barça juga un quart de cinc al Camp del València. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill del d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: I per la seva banda, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar aquest matí les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 10:45 del matí a prop del camí ral del Monestir, al massís del Montnegre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant de meteorologia, perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment de cara a la tarda a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és d'entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: Segons mateixes dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I tenim encara més dades, perquè l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades d'aquesta estació. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral. 25,9, per exemple, a Barcelona Raval, 25,3 a Mataró o 25,1 a Badalona Museu.
1: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessita del seu suport perquè tiri endavant.
2: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: El portaveu dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
4: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
2: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir els responsables d'Economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
5: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo lo han apoyado dos comunidades autónomas. Defienden a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras. Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
2: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
1: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
6: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant el període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: I més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
2: Un dels dos joves, que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal, havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona pròxima de l'agressió de la matinada de dimarts. Tots dos tenen diversos antecedents policials per delictes com ara robatori amb violència. Dimecres, la secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'internament en règim tancat per als dos joves, de 15 i 16 anys, detinguts per la mort a punyalades d'un home a Manresa la matinada de dimarts. En un dels casos s'ha decretat tractament terapèutic. El mateix dia, més d'un miler de persones van fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima.
1: I seguim amb successos. El jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutjar derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
7: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
2: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
1: I també encara en l'àmbit educatiu, Barcelona iniciarà el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
2: En total obriran portes 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suportat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
8: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
9: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
10: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona.
1: Aquesta que estem escoltant és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
2: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
10: És un dels equips que atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
1: Obrim ara plana local. Comencem a la Garriga, que es torna a convertir en la capital de l'esmorzar de Forquilla amb la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla.
2: Demà el poble tornarà a ser la seu de la semifinal barcelonina d'aquesta competició, que busca els restaurants amb una millor proposta gastronòmica. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Per segon cop al poble és la seu d'aquesta cita gastronòmica on 7 establiments es disputen el pas a la gran final catalana en un esdeveniment que combina la competició de cuina amb un esmorzar popular. Organitzat pel grup de sanejament porcí i Como Pomona, hi participen un total de diferents establiments del territori que presenten les seves propostes per esmorzars de Forquilla. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, repassa més detalls d'una cita que promou la cuina tradicional.
12: Des de la Garriga ens van proposar acollir l'any passat ja la primera edició, acollir la final de la província a Barcelona, i aquest any també ens han proposat que la Garriga, ja que tenim aquesta tradició del porc i de la botifarra, doncs poder celebrar la segona edició d'aquest esdeveniment aquí a la Garriga també.
11: Tot plegat comença diumenge a les 10 del matí. També hi haurà esmorzar de forquilla amb botifarra i mongeta de ganxet per unes 120 persones que s'apropin a l'espai de Cal Luna a la Garriga.
1: I fem parada també a Sant Cugat, on l'Ajuntament ha prohibit circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago, Rossinyol i Santa Maria.
2: Es tracta de dos carrers molt cèntrics a la ciutat que són peatonals i per on cada dia passegen milers de persones. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. S'han instal·lat diverses senyals fent referència a aquesta prohibició. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
13: La mesura ha estat ben rebuda per part dels usuaris, tant els més grans com els més joves, ja que consideren que això contribuirà a augmentar la seguretat en aquestes dues vies d'una alta afluència de vianants. D'aquesta manera, diuen, s'evitaran diversos ensurts freqüents a causa d'aquests vehicles de mobilitat personal.
14: A mi em sembla molt bé perquè de vegades passen los patinets a una velocitat que pot fer caure.
15: Hem d'aprendre a integrar aquests nous vehicles de mobilitat personal, que al final poden ser molt útils, però també s'ha de saber regular. I penso que a més és un carrer residencial on pot haver gent gran, gent més vulnerable.
16: Normalment acostumo a anar amb el meu gos i passen molt a prop i clar, hi ha vegades que dic, doncs poden fer mal al meu gos, em poden fer mal a mi, que és una mica incòmode estar tota la zona pendent, sobretot a un carrer que és peatonal.
13: La mesura, segons apunta el govern local, vol millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. Afegeixen que estudiaran de quina manera la policia local ha de continuar fent tasques de conscienciació a la ciutadania, més que no pas posar multes als usuaris d'aquests patinets.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
17: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vellencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell, ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
18: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
17: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Carmen Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
1: Parlem també de música, perquè Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.
19: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando porque...
2: En un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós, a les 9 en punt es va aixecar la cortina que amagava l'escenari on Aitana oferia el primer dels seus 4 recitals a la capital catalana. La posada en escena amb 3 pantalles de grans dimensions simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira. La cantant catalana va desplegar un gran espectacle on no van faltar cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexió Psíquica, Vas a quedar-te, Les Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop va convèncer un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, que són els colors de la gira.
1: Són les 2:20, anem a parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de futbol femení perquè el Badalona Women s'ha imposat per 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la segona jornada de la Lliga F. El gol l'ha fet Maria Llompar al minut 88. El partit disputat a la Dani Jarque ha acabat fa només uns minuts. Connectem doncs en directe des de Radio Ciutat de Badalona. Mònica Martín, bon dia.
20: Bon dia, com esteu? Doncs sí, exactament. En aquest tram final és quan s'ha marcat aquest gol amb una assistència meravellosa de Paula Sánchez cap a Maria Llompart. A la mitja part, de moment, el Badalona anava dominant bastant a nivell de possessió, però és que amb els canvis que s'han fet s'ha tornat un revulsiu i el Badalona ha trobat aquests espais per poder fer aquest gol que els hi fan dur als 3 punts. Ja de cara a la setmana vinent, a la jornada 3, Badalona viatjarà a Eibar, a Ipurua, i tindrem un nou enfrontament on esperem també que el Badalona es pugui alçar amb aquests 3 punts.
1: Moltes gràcies, Mònica, i apuntem doncs aquesta victòria del Badalona Women en aquest primer derbi català de la Lliga F d'aquesta temporada 2026-2027. Seguim a la Lliga F perquè per la seva banda el Barça jugarà contra el Sevilla a 8:45 del vespre a Terres Andaluses.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha lloat les qualitats d'aquest Sevilla.
21: Cada partit és diferent perquè el rival et proposa coses diferents. No vam tenir aquí un partit la jornada, ho pot tenir que fer amb un equip que va venir a jugar força directa, un equip que es va tancar bastant a camp propi, i aquest cap de setmana juguem a fora, no a casa, juguem a camp del Sevilla, i juguem contra un equip alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, un equip que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
1: A banda de la Lliga, el Barça femení ja coneix els seus rivals en la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, al Bayern de Munic, al París, a la Roma, al Servet i al Kogge.
1: I del futbol femení ens n'anem al masculí. No deixem de parlar del Barça, que s'enfronta demà diumenge a partir d'un 4:45 contra el València.
2: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis. La primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Hansi Flick s'ha referit a aquest partit en la roda de premsa prèvia al duel contra el València.
22: En veure el partit d'ahir, jo crec que el Real Madrid va jugar bé. D'això es tracta. Van tenir ocasions i al final això és futbol. Això pot passar sempre. Per nosaltres és important centrar-nos en nosaltres mateixos. El que volem és jugar amb el nostre estil de joc. Tothom ha d'estar compromès 100% amb això. Òbviament, demà serà un partit difícil. Juguem fora de casa contra un equip dur. Però és normal, no hi ha excuses. Hem d'estar preparats, però volem guanyar, clar. I no sempre és fàcil.
2: Per cert que la Minya Mal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte pel partit de demà. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla.
1: De la primera divisió ens n'anem a la primera federació on avui juguen Sant Andreu i Nàstic. Els barcelonins reben l'Àguiles a Can Dragó a 6:45 i a 7:45 el Nàstic visita el Cartagena. Tenim precisament la prèvia del partit dels tarragonins des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
23: El Nàstic visita avui l'estadi de Cartagonova amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip vol encadenar dues victòries seguides, allargar les bones sensacions i buscar que el rival no el sotmeti tant com ho va fer el passat cap de setmana el Real Saragossa. Els de Xisco Campos volen millorar respecte a la temporada passada, no escatimar esforços, i sí que hi ha molt marge de millora respecte a la lliga passada en els partits a domicili. El defensa del Nàstic, Fran Gil, explica com veu l'equip en aquest inici de lliga.
24: Estamos muy tranquilos con el trabajo que habíamos hecho, teníamos muchas ganas de demostrar lo que teníamos y el juego que sabemos hacer. El nivel que dimos el otro día, mínimo tenemos que igualarlo porque la competición va a ser muy exigente y tenemos que estar a ese nivel.
23: Xisco Campos recupera efectiu respecte al primer partit de Lliga. El partit es juga aquesta tarda a partir de 6:45 a l'estadi municipal de Cartagonova davant del Futbol Club Cartagena.
1: I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona i la tercera federació.
2: Aquesta tarda juga bona part de la jornada de tercera. Tona, Mollerussa, l'Escala, Grama, Vilassar, Pobla de Mafumet, Vilanova, l'Hospitalet i el Martinenc Badalona. I demà diumenge i en directe a Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més Atlètic Lleida Cornellà.
1: Tenim precisament la prèvia del partit entre el Martinenc i el Badalona des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
25: El Badalona debutarà avui a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapolat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Ara, però, arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar el que són capaços. És cert que aquell 3-0 de fa 3 setmanes no tindrà res a veure amb el partit d'avui, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar reformant cada cop més i mostrar també l'imatge d'un conjunt compacte. Escoltem el tècnic escapulat, Genís Sanpietro.
0: Juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria, llavors jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip, crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant, ens obligarà a estar molt bé i però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
25: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al Municipal del Guinardó.
2: També comença la Lliga de Segona Federació Femenina. Aquesta tarda, Osca Barça C, Elx Espanyol B, Llevant B, AM i Europa Samper.
1: Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició mitja que fa possible darrere nostre a la producció del servei informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París.

0: creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: La xarxa de comunicació local. Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
2: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
0: Coneguem ara la previsió del temps per a les properes hores. Marja Ureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
0: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
0: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: Anem ara a Cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un quart de 5 al camp del València.
2: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa, per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
0: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Montnegre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
0: Seguim parlant d'aquesta meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com és el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: Segons dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que ha registrat Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre, a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
0: I en aquest sentit, l'estació de Portbou Coll de Belitres a l'Alt Empordà ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara des dels 40 anys de dades. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, com els 25,9 a Barcelona Raval, els 25,3 a Mataró o els 25,1 a Badalona Museu.
0: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
2: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, amb declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: Per la seva banda, el portaveu dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
5: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
2: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'Economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
6: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
2: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
0: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
7: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat de apallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
2: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al cap d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
0: I més successos, un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
2: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí, de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, 2 dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
0: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
2: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 8:45 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Clavé. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i posteriorment han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots en estat lleu i tots donats d'alta in situ.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
8: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
2: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
0: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
2: En tota l'obra en porta 106 centres, amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
11: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió.
0: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
2: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona a la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
11: Atresora dins del seu jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
0: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
2: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia. Sara Bella.
12: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula, una bona base educativa i activar canvis legislatius.
13: No utilizaré el mòbil para que el niño esté callado o para que no me dé la tabarra, porque si no se hace desde allí, luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción, o por ejemplo adicción al juego a través del móvil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior. Pero si queremos que esto cambie, tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
12: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
14: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vallencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
15: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
14: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
0: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeta i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
2: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
16: Quan la gratitud se'n cola per la porta, la queixa surt per la finestra.
17: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepet i Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordés, cantant de Pepet i Marieta.
18: Si jo m'hagués de dirigir al Pepet i Marieta de fa 22 anys, que és quan van començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no ens ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical ens ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment mola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
17: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
0: Canviem la música pel teatre. Una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
2: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 2:15 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Esteban Bove i The Gardener, membres de Califato 3x4, versionaran la cançó que Carlos Cano va fer en homenatge a José Pérez Ocaña amb la participació de la coral Bonavista Gospel Choir. Des de 2018, aquest grup fusiona el flamenc i el hip-hop per reivindicar una Andalusia moderna, popular i mestissa. A Tarragona venen de la mà del sevillà Alex Peña, que també porta aquí una escultura interactiva molt curiosa.
20: No sé si conoceréis la romería de la Virgen del Rocío, muy en la que pasan a los bebés, a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho ese paralelismo ahí también partiendo de la Virgen del Rocío que tenía Ocaña, ¿no?, hecha en papel maché.
19: Del cap de setmana de FIT també destaca Manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
0: Seguim amb cultura amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
2: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
21: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no? De generacions que ens van precedir, que on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
22: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
2: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'Espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
0: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
2: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
23: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
24: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
23: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
0: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'un quart de cinc el Barça juga al camp del València.
2: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubta per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep al Sevilla.
0: A la segona divisió el Girona visita un quart de cinc el camp de l'Sporting de Gijón.
2: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
3: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
0: Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta davant del Córdoba.
2: Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
4: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los en contundència.
0: Canviant d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la divisió d'honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el club Egara. En categoria masculina, ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: En joc les primeres jornades del campionat de Catalunya de divisió d'honor masculina i femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, el Club Egara ha aconseguit una victòria davant el Polo 3-4 i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a 2 gols. És de moment el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1 i el Club Deportiu Terrassa que guanyà per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa 8:45 del vespre.
0: I acabem amb un apunt de futbol sala perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un quart de cinc les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens. Protecció Civil ha convocat aquest matí, de fet, el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta, tant la de risc d'incendi forestal com l'avís de calor diurna per aquest cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. El nivell 3 del mateix Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. El nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria el seu suport perquè tiri endavant. L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, com dèiem, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria, doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així, doncs, millorar el model de finançament.
1: D'altra banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. Defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies. Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.

0: Plana de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular 2 de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. Finalment, en plana esportiva, Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió de futbol. Els blaugranes visitaran el València mentre que l'Espanyol rep al Sevilla. És tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Corre l'hoquei patins a Ràdio al Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio al Vendrell, us hi esperem.
2: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Torna a l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Torna l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 8:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. L'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell.

a l'Hoquei Patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 8:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Torna l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Al Vendrell, de 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80, a Ràdio Al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio Al Vendrell.

0: guerra de dos porters, el Vendrell sí que va amb la rotació sencera de 8 jugadors. Bueno, a veure, Lluís Ferrer, com hi passa a tots els jugadors veterans, van agafant el ritme a mesura que passen les jornades. O sigui, és molt complicat per un jugador veterà que et comença la lliga com un tiro, que es diu, i ha d'anar agafant el ritme poquet a poquet, que és una miqueta el que més li passa amb aquests jugadors veterans. I dèiem, el Sant Cugat és un club amb un projecte molt a nivell de base, amb tres equips sèniors, si no recordo malament, A, B i C. El primer equip està a plata, el segon equip està a Nacional Catalana i el tercer equip em sembla que va aconseguir l'any passat l'ascens a Primera Catalana. Hi ha molts jugadors que doblen cada setmana. Aquí he vist un parell de jugadors que crec que l'any passat van formar part de la rotació de Segona Catalana, però bueno, l'Andy és un entrenador molt, molt, molt intens, molt exigent, amb un sistema de joc molt marcat. Crec que portava els dos equips, tant el Nacional Catalana com el Plata, i tinc ganes de veure'ls, i també doncs, aquest jove Vendrell que tenim avui amb la baixa superimportant del Ferretti. I bueno, jo enguany, ja t'ho he dit abans, Jordi, tinc moltes ganes de veure el Magí, que és un jugador que a mi sabeu que a nivell de base sempre m'ha agradat moltíssim, i crec que enguany ha de ser l'any de llançar la porta baix. O sigui, crec que l'any passat va fer un molt bon any, però crec que enguany hauria de ser el jugador més destacat, m'atreveixo a dir, de l'equip a nivell de xifres. I el fitxatge de Pere Urpí, jo crec que és un jugador que viu del gol i pel gol, i crec que si els primers partits estan encertats de cara a porteria, doncs pot ser un jugador que 45 gols costa molt de fer a plata, però que pot ser un jugador amb uns registres força interessants, perquè era un jugador que a nivell de base, ho hem comentat abans, ho feia molt bé, era dels xavals que destacava, i va quedar una miqueta estancat amb aquest sala sènior, però bueno, crec que el Vendrell, amb el sistema de joc que Toni porta, li pot venir molt bé. I com tots els jugadors així golejadors que necessiten el gol, doncs si en aquests primers partits de Lliga Catalana veu i fa gols i si sent còmode, doncs per què no ser un jugador molt important dins de la rotació i dins d'un Vendrell, que ja ho anirem comentant, que li ha tocat un grup complicadíssim amb aquest hockey Lliga Plata.
1: Doncs anem al punt de 8:15 del vespre, per tant tot a punt ja per començar el partit, el Sant Cugat que ja doncs, té la bola a punt per servir, el Vendrell que doncs, estan pujant per hidratar-se, que, doncs, que bé, aquest cap de setmana doncs, tenim aquesta onada de calor, que doncs, els pavellons d'hoquei doncs, encara es nota més, i bé, doncs el Sant Cugat té una rotació de 7 perquè respecte al partit contra el Vic, té la baixa Gerard Garcés, que és un jugador també de la casa, també doncs, per tant baixa important, i també Marc Xicola, que doncs, tampoc va jugar l'altre dia i que de moment doncs, tampoc encara s'ha estrenat, per tant doncs, dues baixes que té el Sant Cugat a la seva rotació. I bé, doncs ara si us cantem els cincs inicials abans de començar el partit, per part del Vendrell, doncs avui tindrem Ferran Mirament com a titular, Ferran Mirament que ja va ser titular a Vic, a la segona part va entrar Arques, l'altre dia dels Monjos, el Vendrell va fer un amistós dimecres que guanyà per 2-5, en Arques va ser al revés, va jugar primer per Arques i la segona Mirament, i avui fa tota la pinta que també Toni Porta repetirà doncs, aquesta alternança, primer part per Mirament, segona part solament per Arques. L'acompanyaran Joan Borrego, Joan Nin, Marc Palau i Magí Prats, per part del Sant Cugat, que ara doncs, comença el partit. Un Sant Cugat que surt amb Pol Miró sota pals, amb Pau Gilabert, que present ara movia la bola, amb Lucas Vicent, el capità, Àlex Arevalo i Pau Roquet. Doncs això ja està en marxa. Per cert, que ara veiem que Àlex Arevalo porta la samarreta de Gerard Garcés, però és Àlex Arevalo, eh? Vull dir que... Perquè, doncs,
0: confirmem.
1: Sí, el coneixem perquè és un joc que ja l'havíem vist aquí amb el Cerdanyola fa un parell d'anys, i per tant doncs avui doncs, porta aquesta samarreta Garcés, tot i que és Àlex Arevalo. Primera posició pel Vendrell, mig minut de partit, és Joan Borrego, Joan per Marc Palau, Palau obre l'esquerra per Joan Borrego, encara Joan, frena davant la banqueta del Sant Cugat, Joan toca per Magí cap al fons per Marc Palau intenta sortir, fa una mica el que fa Jordi Ferrer normalment, aquestes jugades des del fons, Nin per Palau, 5 segons de possessió, pica Mirament per avisar, Palau intenta la desesperada, a veure si pot arribar Nin, l'arrossegada, la treu Pol Miró, doncs encara ha tingut el Vendrell al límit de la possessió, intentava sortir ràpid al Sant Cugat, compta Arevalo, fa la falta Joan, ben feta, la primera del partit.
0: Sí, hem vist un Sant Cugat que la mínima que ha tingut ha anat a porteria sense buscar una jugada trenada d'inici, amb un 6, amb un bloqueig directe, Àlex Arevalo xutat. Crec que el Vendrell està molt atent a les segones jugades perquè el Sant Cugat les treballa molt i molt bé, sempre té jugadors allà dins de l'àrea molt ben posats per agafar aquestes segones opcions, i un Vendrell intentant buscar doncs, la bola una miqueta més llarga amb moviments constants, ha buscat jugar una miqueta amb 3 a baix, també ha acabat compte aquí el Magí.
1: Mira, salva d'on Magí, encara, atura, Miró, refusa el porter del Sant Cugat, compta amb el contraatac, 3-2, ve a posar l'estic John i això permet al seu equip replegar. Recupera Joan Nina, la pot tenir el bandera del contraatac, és John, perseguit per Gilabert, que recupera. Encara Gilabert, que doncs, com dèiem, aquesta temporada torna a casa després d'una breu etapa a Sant Just. Mentre aquí veiem la repetició de la recuperació de Magí, mitja pista, banda Vicent i Miró, que ha salvat l'1-0. I Gilabert, com dèiem, un dels dos fitxatges, l'altre és Arevalo, que és qui ara ha fet el bloc. Bola per Roquet, encara Roquet, entra la mitja volta, banda Nin. Encara Roquet, compta amb Roquet, ha rebut una patacada, és falta la segona del Vendrell.
0: Sí, molt bon canvi aquí entre el Joan Nil i el Marc Palau, perquè si no el jugador marxava sol de cara a porteria.
1: No, finalment no ha senyat falta, sinó que l'altre que mira ben,
0: sí,
1: fora de l'àrea, per tant, doncs vola pel Sant Cugat. Per tant, tenim amb una falta. Una falta al Vendrell, cap al Sant Cugat, la serveix ara al conjunt ballesà, és Vicent. Vicent per Arevalo, compte que té espai per carregar l'estic, finalment endarrereix per Vicent. Vicent per Gilabert. Gilabert per Arevalo, compte Arevalo, ara sí, carregava la pala, recupera John. John per Palau. Encara Palau, vinga, té espai, refusa Miró. Ara posant Miró, encara de lluita Magí, fan falta la segona del Vendrell, ara sí. Servei ràpid al Sant Cugat. Ha de baixar ràpid Magí. La cullera de Vicent, la bola al pal. La bola al pal de Lucas Vicent, per tant, una oportunitat per cada equip. Encara Vicent, el capità del Sant Cugat, que torna a tenir la bola després de combinar amb Arevalo. Bola dreta per Gilabert, la rematada, refusa Mirabent. Palau que refusa, com si fos una raqueta. La lluita de John a la cantonada, deixa per Magí. Encara Magí. Magí, que demana algú que li talli. És Palau. Palau darrere la porteria. Minut 3 de partit, segueix l'empat a 0, però hi han vist algunes ocasions, com el pal de Vicent o les intervencions de Miró. Bola per Nin. Nin, ara falta en atac de John, és la tercera del Vendrell.
0: No l'he acabat de veure aquesta falta perquè estava patinant en direcció a porteria.
1: La protesta molt el Cala Pallenc, però Galán i Pedrola, que són els altres d'avui, Ignasi Galán i David Pedrola, doncs l'han pujat al marcador. És Arevalo, Gilabert, obre per Vicent.
0: Ojo, que hi ha un tros d'estic, m'ha semblat, sí, al mig de la pista.
1: I a falta la quarta del Vendrell, i això doncs també servirà perquè David Pedrola agafi aquest tros de,
0: no sé,
1: de cinta.
0: Ah, cinta.
1: Sí, és una cinta, em sembla. I ara doncs la deixarà aquí la taula.
0: I ningú la reclama, està bé això.
1: Doncs la cinta misteriosa, la dona de Colaiani, per tant entenc que ha de ser el Sant Cugat. I ara sí, doncs la posa en joc el conjunt visitant, és Gilabert. Encara és Gilabert. Gilabert toca per Vicent.
0: Fixa't l'estructura, Jordi, sempre amb tres jugadors jugant per allà i un jugador mitja pista per buscar aquestes entrades en velocitat, aquest 1 contra 1, per llavors buscar el xut. Crec que el Vendrell, si aconsegueix fer els canvis aquí als blocs directes, pujant a la bola, pot robar boles, com ha fet el Magí un parell de vegades, i si aturen els xuts o estan ben posats per interceptar-los, crec que pot guanyar el Vendrell moltes contres, perquè ja hem dit que el Sant Cugat és un equip que no especula gens, que si pot fer 3 passades i anar a porteria, molt millor que no pas 5 passades i anar a porteria, i si el Vendrell està molt actiu, sobretot amb aquests primers segons de l'atac, crec que pot sortir molt bé a la contra, perquè surt molt bé a la contra el Vendrell. Tots els equips de Toni Porta sempre surten com a motos.
1: Lucas Vicent, darrere la porteria. Encara el capità ballesà, ara Magí que ve a produir l'estic, tot és si el joc continua. Roquet, el jugador de Sant Hipòlit, que arriba l'any passat procent d'algun tregà, l'Armatà, Gilabert, compta Mirabent en dos temps, serà
0: sí,
1: molt
0: lent. Aquí és on ha d'estar molt, molt bé el Vendrell. Aquí el Marc Palau ha tancat molt bé la segona opció. Marc Palau, especialista defensiu en aquestes situacions, ha d'estar molt i molt atents perquè el Sant Cugat aquestes segones jugades les treballa molt i molt bé.
1: Ara aquest bowling que lluitaran Palau i Vicent. Aviam qui se'l queda, serà Palau. La toca per John. John ara s'atura. Encara John. Segueix John. Toca per Magí. Magí se l'escapa, però finalment aconsegueix controlar la bola. Deixa per John, que és ara qui està situat aquí al fons. Encara John. Ara van de 10 metres. Deixa per Palau. Palau busca l'1 contra 1 amb Arévalo, no se'n surt, tot i així encara pot recuperar la bola, encara Palau, li posa l'estic a Arévalo, molt intens a la pressió, Magí ara li posa també l'estic, recupera el Sant Cugat.
0: Contra aquesta contra...
1: Arévalo, la penjada, bé, John, providencial, perquè estava Vicent amb la canya a punt, el segon pal, ara pot segona la contra. John, oh, llàstima tallat, Roquet, la demana Vicent, li posa Vicent, Vicent, per sort, la pot controlar, mira ben que la treu tranquil·lament, i ara va tornar a sortir el Vendrell. John, que ara s'atura perquè el Sant Cugat ja ha replegat, per tant toca jugar en estàtic, quan arriba al minut 5 de partit, 0-0, però hi han passat algunes coses, però el marcador no es mou, recordem ara mateix el Sant Cugat, seria l'equip que passaria a la final a 4, el Vendrell, que necessitaria 3 gols. Ara també, doncs, com ha passat abans en Miravent, Pol Miró, que l'ha tocat fora l'àrea, per tant, bola pel Vendrell. De nou, 45 segons, pels de porta, serveix ja Magí per John, John per Palau, Palau prepara la pala, la... molt desviat, la recupera Magí, Magí, encara Magí, endarrereix per John, John més a l'esquerra per Palau, encara Palau, deixa per Magí, Magí més enrere de nou per Palau, Palau més a l'esquerra per John, 20 segons de possessió, John ara la final ha convidat amb 3 rodons amb Nin, que se li escapa el control, recupera el Sant Cugat, ara però apareix Nin per esmenar l'errada,
0: és bona, és bona,
1: s'amaga, ara s'ho prova la cullera, refusa Miró, compte contraatac, Vicent, compte Vicent, que té l'esquerra, Gilabert, li posa Gilabert, Miravent, bé Miravent, ha salvat el 0-1, bon contraatac ara del Sant Cugat, el torna a provar Gilabert, ha tapat John, ara pot ser l'Andrés que pot córrer, però de moment la bola és per Magí, Magí per John, per Joan, Nin, en aquest cas, Palau, i prepara ja el primer canvi, Toni Porta, entrarà Marc Nadal, que per tant jugarà els seus 3 minuts en aquesta lliga catalana, després de perdre el primer partit per sanció a Vic, ja va jugar els Monjos, bola per Magí, la mitja volta, no ha trobat porteria, recupera el Sant Cugat, Arévalo, Arévalo se la treu de sobre, la posa per Roquet, compte Roquet, bé,
0: molt
1: Magí
0: bé.
1: Posa l'estic, valent, ha recuperat el de Valls, deixa per John, i ara si es farà el primer canvi, se'n va Joan Nin, entra Marc Nadal, precisament ara rep la bola al Vilafranquí, endarrereix per John, encara John, deixa per Nadal, Nadal per Magí, Palau buscava l'entrada de Marc Nadal però ha tallat Pau Gilabert, obre l'esquerra per Vicent, que no ha pogut controlar, això permet el Vendrell replegar, Magí que torna a recuperar, Palau per Magí, vinga Magí que té camp per córrer, encara Magí, li posa l'estic Gilabert, aviam la bola rebotada, se la queda Gilabert, el persegueix John, Gilabert la mitja volta, bé, John ha tallat, i Miravent per arreu de sobre, contra que arriba Arévalo, la bola que toca en Palau, la rematada, fora. Sembla que ha tocat Miravent, per tant, de nou, posició pel Sant Cugat, compte Arévalo, aviam aquesta jugada embolicada, compte Roquer, de Segui Pica, Miravent, un altre cop Miravent que s'ha estat un far ara. Aviam el contraatac, Magí, que ara hi posarà una mica de pausa. I ara sí, doncs sembla que entrarà Lluís Ferrer, per tant, doncs sembla que els problemes de l'abductor doncs de moment queden enrere, i per tant avui el capità que tornarà a l'acció aquí el Quim Tomàs. Magí, John, John per Magí, Magí per Nadal, si es fa el canvi se'n va John, entre Lluís Ferrer, Palau, Lluís, es prepara també Oriol Llorenç, que va ser el sufici del Sant Cugat l'any passat. La rematada de Nadal la treu Miró, per tant, es queda penjada, seran 45 segons pel Vendrell, però abans demana temps mort Toni Porta.
0: Sí, perquè el Sant Cugat està agafant moltes contres, crec que està arribant molt clar a porteria, i el Vendrell quan vol parar una miqueta el ritme del partit li costa perquè el Sant Cugat està apretant molt. Quan el Vendrell tira un 2x2, el Sant Cugat està sent molt agressiu, salta molt a la bola i aquí els jugadors, doncs estan sent molt encertats i n'estan robant moltes, cosa que fa que corrin contres. Crec que el Vendrell ha tingut 3-4 contres molt clares, que li ha faltat aixecar una miqueta al camp, mirar una miqueta si venia algun jugador per guanyar el 3-2 en comptes del 2-2, però bueno, crec que al partit li falta només veure algun gol, perquè està molt divertit, està molt entretingut, són dos hoquis completament diferents, un Sant Cugat que va molt més a porteria amb un joc molt vistós, i un Vendrell una miqueta més cerebral, amb més de control, amb més de trenar jugades, amb més de... doncs un equip una miqueta més treballat en aquest aspecte. Compte avui, Jordi, és molt important l'aspecte físic, perquè cap dels dos equips no està per tirar coets, i crec que les rotacions estan sent una miqueta llargues. El Vendrell ha fet dos canvis i ara acaba de fer els dos primers canvis també al Sant Cugat, tenint en compte que aquí al pavelló devem estar a 30 graus. No sé tu, però jo vaig xop com si estigués jugant també.
1: Sí, sí, és que doncs, molta calor, a més, bé, de fet jo ho hem vist també, no?, que moltes imprecisions, moltes errades, això també ho provoca, no?, doncs, aquestes alçades de la pretemporada, aquesta calor, i per tant, doncs, bé, doncs, també més errades, també doncs, més divertit, no?, perquè també doncs, provoca això, no?, doncs, que el partit a vegades doncs, també s'enredi, que vagi més amunt i avall, i això doncs, també per l'espectador doncs, també és més agraït. Ara, doncs, serà aquest temps mort donat per Toni Porta. Un partit que, bé, doncs, de moment estem al minut 8 de partit, 8 i mig, empat a 0. Ara comentar la jugada de Toni Porta amb Jordi Ferrer, que com diem avui doncs, no pot participar perquè està sancionat, però doncs, situat allà darrere la banqueta com si fos doncs, un membre més de l'estaf. Ara doncs, en breu ja reprendrà el joc, la bola que serà pel Vendrell, la posarà en joc Lluís Ferrer. Mira ben que ja doncs, també es col·loca sota pals i per tant doncs, ja quan estigui col·locat doncs els altres con el bloque, i ara sí, Lluís Ferrer per Nadal, Nadal per Palau, Palau però és de lluny, la bola remuntada, es queda penjada, l'ha tocat Gilabert, per tant bola pel Vendrell. Només han corregut 8 segons, per tant encara 37 de possessió.
0: Sí, tornen a fer la mateixa, i aquí el Marci que aprofita el bloc i el trenca molt bé el Magí. Ha estat molt clara, eh? Compte que la pilota em sembla que li ha anat al cos. El Pau Gilabert, m'ha semblat. No, no és el Pau Gilabert. Ah, sí, sí, sí que ho és.
1: Sí, és Pau Gilabert.
0: Era el mateix moviment, però el Marc semblava que volia aprofitar el bloqueig, se li ha creuat el Magí per davant, ha fet un canvi de ritme, el Marc li ha deixat molt bé la bola i el Magí s'ha quedat sol amb la seva pala, que té un gran xut de pala, el Magí s'ha escarrat. I crec que la bola sí que li ha anat, ha impactat el pit del Pau Gilabert. Aquesta bola fa mal, eh?
1: Doncs Gilabert que ha hagut de marxar... I per tant, bé, doncs, ara però sembla que ja es va recuperant, va veient aigua. Havia preguntat a Colaiani com està. Esperem que no sigui res. I bé, posarà ja el bol en joc al Sant Cugat, mentre prepara un altre canvi. De fet, ja esgotarà la rotació perquè entrarà, en aquest cas, doncs, Ian Nariño. Un altre, doncs, jugador de la casa, que està esperant el seu moment a la banda. Mentre està la mou al Sant Cugat... És Llorenç, que com dèiem era el Pichichi de l'any passat del Sant Cugat, jugador de Masquefa, germà del jugador d'aquest any que ha fet el Noia, el Guillem Llorenç, campió de Lliga amb l'Igualada. També doncs, sorgit del planter de l'Igualada. Bola per Palau. Encara Palau. Palau toca per Lluís Ferrer. Marc Palau. Palau, la penjada, refusa Miró, compte del contraatac. Li posa l'estic Lluís, recupera Magí. Magí per Lluís. Lluís prepara la cullera, tapat Llorenç, encara la lluita. Nadal, Serapolín. A punt d'arribar al minut 10 de partit, segueix l'empat a 0. Esperant aquest golet, que acabi d'animar la cosa. El bowling que lluitaran Lluís i Llorenç, que és qui s'emporta la bola. Llorenç obre a l'esquerra per Vicent. Vicent per Ariño. Ariño per Pablo Rodríguez, que també doncs, ara ha entrat fa poc a la pista, un jugador que també és de Sant Cugat, tot i que havia passat pel planter del Barça, i l'any passat doncs, va tornar aquí a casa seva. Bola present per Rodríguez. Encara Rodríguez. Rodríguez endarrere, a mitja pista per Roquet. Encara Roquet, la penjada, compte, l'ha tocat Nadal, està a punt d'anar cap a porteria, per sort. Ha anat a fora, encara 8 segons de possessió pel Sant Cugat, pica Miró ja per avisar els seus companys, Vicent que es queda sense angle, la deixa per Llorenç, Llorenç busca la penjada, llàstima, no pot controlar Magí, compta la rematada, refusa Miravent. De nou Roquet, Roquet, gol. Gol de Roquet, mala sort perquè semblava que el Vendrell podia tenir un contraatac, però Magí no ha pogut controlar bé, de fet ara Magí no sé què es queixa amb,
0: sí,
1: amb Pedrola.
0: Sí, es queixa de la possessió, perquè sense el Vendrell tenia el control de la possessió, han posat el tron a 45 una altra vegada, i jo no sé si s'hagués acabat. Però bueno, tot i això... El...
1: Canvi, aquí ho veiem, no? Com Magí estava protestant això...
0: Sí, sí, és que a mi m'ha semblat bastant clar, que no sé si el Vendrell no ha arribat a recuperar la bola i els hi han tornat a la posició de 45 segons del Sant Cugat, si no, jo crec que la bocina hagués sonat conforme s'acaba el
1: tron
0: de posició.
1: Clar, si Magí no arriba
0: ara,
1: a controlar...
0: Ara crec, mira, ara crec que el Galanta me li està dient a la taula. No ho sé, eh? Hagués estat allà, perquè ja et dic, el Vendrell no era molt clar que tingués la possessió de la
1: clar,
0: bola...
1: Clar, és que ho hem dit, Magí no ha arribat a controlar la bola, per tant, no crec que s'hagi de considerar canvi de possessió.
0: No, no, no haurien hagut, però bueno. la típica errada de pretemporada, que sembla una bola que la tens controlada, no la tens controlada, es queda enrere i...
2: De fet, ja el Magí abans, més endavant, també n'havia tingut algunes errades. Bé, també, com diem, doncs, mira, ara una altra vegada ha estat a punt d'escapar-se la bola, estem bé una mica imprecis en aquests primers minuts, i bé, doncs mala sort. També és veritat que aquí doncs, hi ha hagut una interpretació arbitral que potser no ha sigut l'adequada, però bé.
0: Bueno,
2: doncs...
0: a veure, jo crec que és més de taula que no pas d'àrbits. Clar, l'àrbit no està pendent, no pot parar el partit perquè no han canviat la possessió.
2: Bé, doncs avui a la taula precisament hi ha 3 del Vendrell, per tant...
0: No n'has comprat cap a casa,
2: en aquest cas. Bé, en tot cas, doncs el gol que puja del marcador, aquest gol de Pau Roquet, 0-1, per tant, doncs més complicat el Vendrell, que ara hauria de fer 4 gols per anar a la final a 4, i està a punt de fer el segon, ara Ariño, la mitja volta, tot sol de l'onda, mira ben, i ha anat fora, ara una altra falta, es va carregant mica a mica el Vendrell, 5 faltes ja, cap al Sant Cugat. Doncs veurem com li senta aquest gol al Vendrell, perquè ara el Sant Cugat està a punt de fer el segon i ara torna a llegir la verda després d'aquell cop que ha rebut de bola. Bola precisament pel Sant Cugatenc, que és Pablo Rodríguez, Ariño. Ara sí, la primera falta del Sant Cugat. Doncs ara sí, la primera falta de l'equip cugatenc. Mentrestant se'n va Magí, entra Nin.
0: Sí, en Joan Nin, que ho havia fet molt bé els primers minuts, temporitzant molt, portant molt de... molta calma, jugador que li costa molt perdre bola, sempre t'aporta, és un jugador d'aquests silenciosos que fa molta i molta feina.
2: Sí, de fet, crec que del que portem de temporada, moment, potser dels més destacats, perquè de fet a més també ha anat a gol per partit, vull dir, si sobre aquesta feina que fa doncs li suma gol, doncs oli en un llum, ja va acabar molt bé la temporada. Sí que l'any passat doncs, li va costar entrar, però l'acabar entrar a final de temporada doncs, es va guanyar el lloc per aquest any. I de moment doncs, sembla que ha començat prou bé, veurem.
0: Bueno, és el típic nano que si li dones continuïtat i agafa confiança t'aporta moltíssim i millora els companys, perquè fa molta feina, és un nano que no et destacarà en res, però tampoc a la vegada no et farà res malament. Et defensa bé, amb atac sempre està on toca, molt endreçat, i és el típic jugador que com a entrenador si li dones confiança t'acaba donant molt.
2: Doncs ara ja ha passat la mopa del bo del Tomàs i per tant doncs, ja reprendrà el joc, la possessió que serà pel Vendrell. Ara sí, doncs, Palau per Nadal, Nin. Nin per Lluís. Lluís per Nin. Nin per Palau. Palau endarrereix per Nadal. Nadal la passa per Lluís. Lluís que la diagonal per la cullera, finalment deixa per Palau. Palau que també la preparava, però l'ha deixat per Lluís. Lluís ara agafa la pala, la deixa per Nadal. Palau... Palau per Nin. Lluís. Ara sí, li queden 10 segons de possessió. Ara busca el llançament a porteria. Bola per Nadal. Nadal ara sí, ho prova. Rematada. Aviam, Lluís. Fora. Llàstima, l'ha tingut amb aquest rebot a la tanca. Però no ha aconseguit trobar porteria al capità.
0: Era bona aquesta segona opció. Lluís sempre preparat allà per rematar. Sempre llegeix molt bé on acaba la bola. I l'ha tingut aquí, eh? Aquí amb 3 setmanetes més, el Lluís aquesta no la perdona.
2: I si fos final de temporada, vaja, te la fot a l'escaire. Perquè, de fet, ja va acabar molt bé la temporada. Passat, va passar una mica el que has dit, eh? El principi sí, d'acostar, sí. Amb la lesió també aquesta va tutor, i a final de temporada va demostrar que si està bé, doncs, evidentment, doncs, el gol encara el té. Bola per Ariño.
0: El que té gol, Jordi, té gol sempre.
2: Inclús amb veterans, eh? Sí. Perquè també... Bola per Pau Gilabert. Llorenç. Compte Llorenç, gol. El gol de Llorenç sortint des darrere la porteria. Ha sorprès a Miravent, ha fet el 0-2. I ara sí que es complica la cosa. Arrem a la coda d'aquest primer temps. Club d'Esports Vendrell 0, Vicio Sant Cugat 2. Ara aquí veiem la repetició.
0: Sí, vull veure el gol.
2: Aquí com surt de darrere.
0: Sí, no han parlat porter defensa. Hi ha hagut un... Bueno, els típics 2 segons que et donen, que llavors el davanter ja et surt amb prou avantatge com per fer això.
2: Nin, que cobria el segon pal, Llorenç ha sortit pel primer.
0: Sí, s'ha girat molt, potser... Bueno... També errada, fallo de comunicació, crec jo, més que no pot una altra cosa.
2: Aquí Lluís, la rematada, que no ha pogut ara trobar porteria, compta el contraatac, compta que pot fer mal al Sant Cugat, la pensada del seu pal i el gol. El gol de Pablo Rodríguez, ara si torna a donar temps mort, Toni Porta, perquè veu com el partit s'està escapant. Minut 13, Vendrell 0, Sant Cugat 3.
0: Sí, ara suposo que el Toni farà un parell de canvis. Dos gols en un minut, has de reaccionar. Sí, és una bola que no ha acabat a porteria, o la segona opció potser l'han tret molt fàcil. Les marques estaven lluny, un jugador s'ha passat de frenada i la contra la resol molt i molt bé el Sant Cugat, que ja hem dit que és un equip que corre, és un equip que no especula, que si veu porteria hi va, i aquí han fet molt bé el 2 contra 1.
2: Doncs 0-3, amb aquest segon temps mort que esgota Toni Porta en aquesta primera part. I bé, evidentment, doncs ara ja, quan s'ha pensat la classificació, doncs ja comença a ser pràcticament un miracle, perquè l'Andreu hauria de fer 6 gols. Però bé, doncs com a mínim ara, suposo que Toni Porta doncs, intentar això, no? Intentar que, doncs, mantenir-se dins del partit i aviam si pot fer un gol i que encara queda molt.
0: Bueno, ara és tan simple com dir, ei, estem a la pretemporada, no passa res, anem a créixer com a equip i a treballar conceptes que ens han de servir per tot l'any. Sí, ja diem, la Lliga Catalana és una competició que tothom vol arribar a la Final Four, perquè si no arriba està de servir doncs, per agafar ritme per durant la Lliga. És a dir, només arriben 4 a la Final Four, només la guanya un, per la resta els ha de servir doncs, per agafar ritme i arribar en millors condicions amb aquest inici de la Lliga, que recordo, Jordi, que el Vendrell té una Lliga complicadíssima, on ara mateix, per mi potser hi ha un equip que està una miqueta per sota la resta, que són l'Sporting d'Alcoi, potser que es digui.
2: Sí, de fet és el primer rival, però clar, és el primer partit, aquí a casa és el que has de guanyar, no?
0: Perquè... Bueno, el primer partit sempre juguen nervis, sempre hi ha coses, i és un equip que recordo l'any passat que defensava molt bé, era un equip molt treballat, amb un parell de jugadors molt i molt bons defensant, molt físics, i que costaven molt de treure'ls del partit. Però bueno, ja et dic, jo crec que enguany serà una lliga molt de dinàmiques, que el que agafi els tres primers partits guanyats s'endollarà i estarà dalt, i el que comenci malament pot passar una temporada molt complicada.
2: Sí, compta el Vendrell, perquè primer jugar, com diem, doncs té casa l'Sporting, però després el segon partit ja és a la pista del Cerdanyola, per tant, doncs hi ha una mica contrastos,
0: bueno, però el Cerdanyola, Jordi, jo prefereixo jugar ara que no tenen el Marc Oller fins a mitjans d'octubre, que no pas més endavant, que per mi el Marc Oller és un dels millors jugadors de la categoria, eh?
2: El joc, com diem, doncs que ja s'ha reprès, la bola per Gilabert, Rodríguez, l'autor d'aquest 0-3, és qui té ara la bola. Rodríguez per Gilabert. Mentrestant, doncs ara sí es produirà el debut al Quim Tomàs de Pere Orpí, que ja va tenir minuts a Vic i que avui s'estrenarà davant la seva nova afició. Compte la rematada, mira ben, evita el quart. Llàstima la passada de John per Nadal. Però hi ha falta,
0: sí,
2: per tant, doncs la segona del Sant Cugat. Mentre es prepara per tornar a Arévalo, també entrarà Pere Orpí, que rep les últimes indicacions tant de Toni Porta com d'Uri Valera. Quan arriba el minut 14 de partit, guanya el Sant Cugat 0-3. Nin per Lluís. Lluís per John, al fons. Encara John. John endarrere per Nin. Nin més a la dreta per Nadal. Encara Nadal. S'atura, endarreix per Lluís, la bola que al final hi arriba, dona per Nin de nou per Lluís, que ara és el jugador que es queda de tall. Nadal per Lluís, avança uns metres, la rematada desviada, compte el refús que està a punt de tocar el pal,
0: sí,
2: finalment.
0: Sí, pensava que sortia per l'altre costat.
2: Serà bullying, li queden 7 segons al Vendrell, li quedaven perquè ara seran 45, i ara sí, entra Pere Orpí, per Lluís Ferrer, el bullying que aniran Nin i Llorenç, i ara compte que s'han portat un cop, demanar perdó a Llorenç, però vale, està molt bé que demanin perdó, però la falta també es podria assenyalar, perquè...
0: I això si el reglament no ha canviat...
2: I fins i tot targeta i tot.
0: És blava, si no ha canviat el reglament.
2: Sí, perquè l'ha aixecat l'estic molt.
0: No, i a part li ha pegat en un lloc no protegit, i això és blava.
2: Sí, sí, ara, un galant que demana calma, però clar, és que...
0: I el Joan no és de queixar-se, eh?
2: Sí, el galant diu que hi ha hagut xoc d'estics, però vaja, no sé si la podem veure repetida, però vaja, ha semblat una falta bastant clara i...
0: L'angle igual, no sé si estarà tapat.
2: També pot estar anant a Pere Orpí, però vaja, doncs... La bola que serà pel Vendrell. La posarà en joc Joan Nin, precisament l'autor, el que ha rebut aquest cop. Ara bola per Nin. Contra Orpí, la mitja volta... Mira, aquí veiem la repetició, mentrestant. Aquí després del bullying, com doncs aquí aquest cop d'estic, evidentment fortuït de Llorenç, però amb unes parts doncs, nobles. I que efectivament doncs, hauria sigut mereixedor de la tercera blava. Bola per
0: aquesta Llorenç. Falta li fan al Lluís Ferrer, i ja et dic jo que ensenya blava, seguríssim.
2: Gilabert. Bola per Llorenç. Demà tens una hora a Colaiani, que serà el primer que demana el tècnic argentí. Colaiani, més, també, recordem que fa 12 anys campió d'Europa amb el Palau, per tant, doncs, poca broma. Tot i que, doncs, el curiós és que va ser campió d'Europa quan ja sabia que no continuaria. Que això també a vegades també passa, no? També recordo que havia passat amb el Telecable Gijón, Peralta guanya el triplet, i després també se'n va al carrer, per tant, a vegades, doncs, ni ser campió d'Europa, doncs, et permet... doncs continuar, però bé, doncs, evident, doncs també sempre doncs també s'han de valorar altres coses. Bola per Nin.
3: Potser va ser ell que no va voler continuar, això no ho sabrem mai.
2: Exactament, per tant, doncs bola per John. Encara John, vinga, va, que la pot tenir John Borrego, remuntada per baix, Miró en dues ocasions. L'ha tingut John Borrego i Pol Miró, que evita el gol vendrellenc. Ara, sí, es produirà el temps mort donat per Colaiani.

0: una plaça lliure. I bé, doncs l'any que següent doncs ja va marxar, que és precisament quan va arribar doncs Pere Orpí a Cerdanyola, amb aquella, amb aquell retorn del Cerdanyola a Plata després de molts anys.
1: Jo vaig jugar contra ell estant a Vilaseca l'any que va arribar aquí a Catalunya, i ara potser l'Igualada va estar també.
0: Sí, o, sí, sí, va ser, em sembla, campió d'Espanya júnior, em sembla, o el sí, juvenil.
1: Em sembla que estava allà a Igualada.
0: Sí, sí, entrenava a la base, també a l'Igualada nacional, em sembla, també.
1: Mm. Ja et dic, ha voltat, eh?
0: I ara és la segona temporada que el tenim aquí a Sant Cugat. Una mica, doncs, també gestionant, doncs, aquest...
1: Sí, i em sembla que la base també està involucrat, perquè li vaig llegir una entrevista l'any passat que deia que, bueno, a nivell de base li interessava això, tenir el Plata, tenir el Nacional Catalana, tenir el segon a pujar-lo primera, que al final també van aconseguir-ho. Crec que no ho van aconseguir a pista, però sí que per renúncia d'altres equips. Però tenen un projecte molt ambiciós a nivell de base. Si no recordo malament, crec que juntament amb el Voltregàs, el Club de Catalunya, que té més equips inscrits a nivell de Federació Catalana. I bueno, és un club que històricament ha treballat molt de la base. Passa que hi va haver unes èpoques que el Barça sempre li prenia molts jugadors.
0: Precisament aquesta vella guàrdia, no? Sí. Que ha anat ara plegant, sí, sí, Farners, sí, sí, Serrallonga, sí, sí. Gilabert, que ara ha tornat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però precisament ara li toca gestionar això, no? Doncs aquesta marxa de la vella guàrdia, que ha fet que els dins anys el Sant Cugat...
1: Els germans Martínez també van sortir d'aquí.
0: Sí, senyor, David Martínez, ex del Vendrell.
1: Sí, sí, l'Ignasi també. O sigui, una parella tres de fornades que el Barça els hi pescava molts jugadors.
0: I bé, doncs ara un Sant Cugat que els dins anys ha anat més cap avall, cap amunt. Veurem aquest any, doncs, si és capaç, doncs, de revertir aquesta dinàmica dels últims anys, perquè ja sabem que a vegades que hi ha equips que, doncs, per molt històrics, s'acaben doncs, cremant. És Magí, encara Magí, la lluita amb Gilabert, Magí per Nin, Nin per John, John per Nin, aviam si la pot, sí, la pot combinar per Magí, Magí per John...
1: I ara el Sant Cugat se sent més xulo, eh? Fixa't que està pressionant més amunt, està buscant molts més uns contra uns pels jugadors de Vendrell. Ara està jugant una miqueta també amb que sóc guapo xulo i m'estan sortint les coses.
0: Sí, també al final quedem, no? Que és per temporada, sobre, si fos un partit de Lliga direm, bueno, amb el 0-3 anem a guardar una mica la roba.
1: No, aquí li
0: però en canvi aquí deuen dir, bueno, anem a també a provar. Mm. Següent també Colaia Noreit, escolta, també com ha fet Toni Porta, voleu el marcador, ell també ho ha fet, de dir, doncs anem a provar coses. I això és el que estan fent. Precisament ara també tornarà Pau Roquet. Bola per Gilabert, la bola que s'aixeca i serà bola pel Vendrell. Com dèiem, doncs bola alta.
1: Sí, però ja et dic, Jordi, això és com els anys que es va jugar la Copa Penedès, que quan estàs allà, si la pots guanyar, la guanyes, eh?
0: No, si estàs al final a 4, és evident que els 4 van a guanyar-la.
1: Sí, sí.
0: Però bé, també hem de dir, que si el Vendrell no passa a la final a 4, dissabte que ve tindrà partit igual. Per tant, doncs ja està tot preparat per doncs, tenir doncs, també aquest partit per seguir preparant-se per la Lliga. Ara contra la rematada, buscar el primer pal, bé, mira bé, l'hem demanat les intencions a Llorenç, Urpí toca per Nin per Urpí, el Sadurninenc ara que avança metres per darrere la porteria, encara Urpí, endarrereix per Magí.
1: Aquí té perill, eh? Sortint darrere de porteria, ja ha buscat dues sortides de cullera molt directes. Passa que és un jugador que s'ha d'adaptar encara al ritme d'aquesta Plata perquè ve de jugar primera catalana i el ritme no és el mateix. Passa que, ja et dic, si està encertat de cara a porteria aquests primers minuts, el Vendrell té un golejador aquí.
0: De fet, recordem, clar, el Vendrell ha perdut 20 gols per la retirada de l'Aldo, per tant, doncs, aquests 20 gols han sortit d'algun lloc i és evident que Pere Orpí ha arribat per ser, com a mínim, parlear-ne, com a mínim, ajudar que no es trobin a faltar, juntament amb altres, evident, com hem dit, Lluís Ferrer, Jordi Ferrer, que avui no hi és... Magí, per tant, doncs... Compte ara, penal.
1: Penal, claríssim. Sí, sí.
0: Penal, havia perdut l'estic. Aquí, Arévalo.
1: Sí, sí, penal molt clar.
0: Aquí veiem la repetició. Com havia perdut l'estic el porter Pol Miró, l'ha aturat, per tant, doncs, sense estic, si et dona la bola, és penal. Doncs entra Palau, l'especialista, que l'any passat els va clavar tots, tot i que l'altre dia Vic, curiosament, doncs, va fallar, li va parar el porter... Clusella, però va marcar el refús. Per tant, aviam, doncs bé, com hem segut, doncs, si no pot transformar el llançament, doncs aviam si també pot fer com l'altre dia i aprofitar el refús. Vinga, som-hi Palau, pot ser el primer gol del Vendrell. Sobre pals, Pol Miró, que és el que ha comès aquest penal. Vinga, Palau aixeca l'estic. Ara es prou l'oque, atura Miró. Doncs avui tampoc Palau ha pogut marcar.
1: Però mira.
0: Arriba John, però ha tallat Vicent, aviam, Urpí, en Magí, se la deixa enrere, bola alta.
1: Bola pel Vendrell, això.
0: Serà bola pel Vendrell. Doncs ja està, mira, aquí veiem la repetició del llançament de Marc Palau. L'ha tirat pel mig. I bé, doncs pràcticament doncs, no s'ha hagut de moure Pol Miró. No ha acabat de precisar. Se'n va Arévalo, entra Pablo Rodríguez.

0: Doncs bé, de fet, els dos penals que li ha ensenyat el Bandri en aquesta Lliga Catalana una mica absurds, perquè la setmana passada va ser present per un jugador que va moure a la porteria, que li van treure blava, que va ser també accidental, a més, perquè va caure i doncs, va moure a la porteria, però va ser bon gol. I avui, doncs, Miró, que doncs, l'ha tocat sense estic, però bé, doncs, cap dels dos ha acabat en gol. I, per tant, doncs, toca seguir intentant-ho. 6 minuts pel descans, per al Bandri 0-3. Intenta sortir el Sant Cugat, Urpí ara intentava recuperar, bola per Pablo Rodríguez, l'autor de moment l'últim gol, el 0-3. Se va mentre està en Gilabert, entra Ariño, bola per Pablo Rodríguez, Vicent, marca jugada a Colaiani, Ariño que no aconsegue rematar bé, compta la bola, però ja faltarà falta en atac. Per tant, la tercera del Sant Cugat, 5 en té el Vendrell. Doncs ara s'està equilibrant aquest capítol perquè ha començat 5-0 i ara doncs tenim 5-3 de faltes. Veiem si no es pot igualar el marcador que tenia un antes de 0-3 a fora del Sant Cugat quan estem a punt d'entrar als últims 5 minuts de la primera part. Urpí, la lluita a la cantonada amb Vicent. Encara Urpí, endarrereix per John. John, més alerta per Magí. Magí per John. Avança metres, el Calafellenc s'atura, deixa per Palau. Palau la passa per John, li ha llegit les intencions Pablo Rodríguez, recupera més la bola, compta el contraatac, 3-2, la rematada amb la cullera, Miravent, compta gol, doncs ha acabat entrant cap dins, semblava que l'aturava Miravent, però ha fet un estrany la bola, s'ha anat cap dins, el quart gol.
1: Venia mossegada i crec que l'havia passat per sota.
0: Doncs minut 20, Vendrell 0, Vicio Sant Cugat 4, aquí ve amb la repetició, la recuperació de Pablo Rodríguez davant de John, la rematada d'Ariño amb la cullera. Ah, hi ha hagut una, em sembla que l'ha desviat algú i tot, eh?
1: Sí, sí, et vaig dir que venia mossegada, no sé si és perquè li havia pegat malament, no, la toca amb l'estic al Magí, em sembla que és.
0: Sí, Magí, és Magí que li toca, i això doncs despista Ferran Miravent, que quan vol reaccionar doncs ja la té dins. Doncs 0-4. Lluís per John. John per Palau. Palau més a la dreta per Magí. Palau. Palau, la rematada, refusa Miró, la rematada, un altre cop, l'ha tingut Lluís Ferrer, que es lamenta perquè un altre cop l'ha tingut claríssim davant de Miró.
1: Sí, i suposo que s'haurà de netejar la careta, perquè ha anat a la careta i deu estar suat. No ho demana?
0: De moment està netejant la suor al terra, però de la careta no. Doncs de moment, Pol Miró, que manté la porteria 0, aviam, la rematada de Magí, fora, rematada violenta, el joc que continua, perquè al final la bola ha caigut, de la xarxa, bola per Vicent, encara Vicent, Pablo Rodríguez, Ariño, l'autor d'aquest 0-4, deixa per Vicent, ara la regala, Lluís per Magí, vinga Magí, Magí, Magí, Magí, oh, quina aturada, Pol Miró, quina aturada, Pol Miró, que està fent un recital.
1: Està parant molt, eh? Està parant molt perquè el Vendrell, m'atreveixo a dir que ha arribat més fins i tot que el Sant Cugat.
0: Doncs Pol Miró, que l'any passat doncs, era el porter suplent d'Anés Cantador, que avui és
1: aquest
0: qui...
1: Aquest nano crec que és de Mollerussa, oi?
0: Sí, de fet va ser, em sembla, campió Europa sub-17.
1: Sí, sí, sí, sí, el tinc situat.
0: I ja per tants anys aquí a Sant Cugat, ara per això no pot controlar Ariño.
1: És una fornada de Mollerussa, que quan jo coordinava Reus era una fornada molt potent.
0: Sembla que algun va anar a Igualada, també.
1: Sí, i em sembla que en queden dos. Dos a Mollerussa en queden.
0: Bola per Roquet, un Mollerussa que recordem que aquest any doncs, també estarà al grup sud, per tant serà rival del Vendrell. Ara recupera Magí, Magí per John. Vinga, a veure si pot fer un golet al Vendrell per animar-se una mica, que l'ambient està una mica ara gelat amb aquest 0-4. A més, avui tampoc tenim el roig i negre perquè doncs, avui també tenim molts esdeveniments, tenim trobada molt a cera, tenim darts, tenim també castells a la Bisbal, per tant, doncs avui també dia complicat per mi el pavelló, però bé, tot i així tots encara ha vingut genteta, però òbviament doncs, no serà la millor entrada de temporada. Bola per Vicent.
1: I el clima tampoc acompanya gaire, no ens enganyem.
0: Sí, justament avui tampoc no. Aquest cap de setmana, doncs com dèiem, amb aquesta calor, doncs tampoc convida a venir a passar-ne més aquí. Ara, doncs, el Tomàs que ara ha tornat amb la mopa, el Tomàs que ja rebufa, no sé si és el quart cop ja que ha d'entrar.
1: És que avui
0: i mira, al final ja entra el Jordi Galimany, perquè bueno, el Tomàs jo ja en tinc prou.
1: Home, és que fa molta calor, eh?
0: Sí, ja passa, per temporada, que sí. doncs els partits s'allarguen i els dos campers també aprofiten per fer un temps molt improvisat, perquè la mopa doncs, també acostuma a ser, doncs, si no és l'MVP, doncs poc li queda.
1: Perquè no sé si els dos equips canviaran de porter a la mitja part. No sé si el Nes no s'equipava o...
0: podria ser també. Sem això, doncs, per temporada, doncs, és molt habitual, no? A veure com canvien els porters.
1: I també hi ha dos jugadors d'aquella fornada de Sant Manat que van anar a Sant Celoni amb el Miquel Humbert, el Nes, el porter, i l'Àlex Arévalo.
0: Sí, un equip on hi havia el golejador era Joel Roma, sí. que doncs, precisament l'any passat campió de Lliga amb l'Igualada, que a més va ser un dels protagonistes de la final.
1: I el Pica de Manlleu, si no recordo malament.
0: Sí, sí, que és jugador internacional per Andorra.
1: Sí. Que es va perdre la tornada al playoff perquè l'havien d'operar, tenia una operació de la cadera ja programada. Aquell playoff etern que no es pagava mai.
0: Manlleu, que també doncs, serà rival aquest any. La veritat és que ja ho dèiem, que la Lliga doncs, aquest any hi ha rivals molt durs. Bola per Magí. Guís. Darrere la porteria. Magí per John. Palau. John. Magí.
1: Si sí, el Nes sembla que s'està equipant per la segona part, eh?
0: I John
1: i l'Arques ja està vestit. No deu tenir calor.
0: Arques, precisament, ex del Sant Cugat. Per tant, doncs, avui també s'enfrontarà al seu ex-equip. Ja ho va fer fa un parell d'anys, a la seva primera temporada. Va rentar a John, refusa Miró, que vol marxar amb la Rusqueta. Bola. Que té Pablo Rodríguez. La juga a l'altra cantonada per Roquet, buscava la passada que entrava Ariño, encara Roquet, Roquet l'aixeca i pica, Mirabent ha pogut reposar Mirabent, ara Magí que es queixava que l'havia fet del braç, la rematada s'està veient jo, la rematada també fora el Sant Cugat que ara ha marcat el cinquè de Miracle, 0-5 sí que ja faria mal a la mitja part, ja fa mal el 0-4 però és que el 0-5 encara ho faria més. Lluís, vinga va, Magí, Magí, Magí, fora, l'ha tingut Magí, no hi ha manera. L'Andrell negat de cara a porteria. I això doncs també deixa aquest marcador que ara sí que doncs, ja podem dir que és una mica enganyós, perquè l'Andrell n'ha tingut de tots colors, però entre Miró i el desencert doncs, moment no hi ha manera. Vicent per Rodríguez. Roquet. Roquet per Vicent. Rodríguez, Vicent. Vicent més a l'esquerra per Roquet. Ara hi ha falta en el bloqueig d'Ariño.
1: I del 0-5 a faltes hem passat al 4-5.
0: Doncs aviam si també això passa al marcador. Aviam si passa de 0-4 a 3-4. Però bé, doncs encara queda molt per això. Queda un minut i mig pel descans. Coim, això, un golet per animar la cosa de cara a la segona part. Magí. Magí per Lluís. Lluís, encara Lluís, encara Lluís. No s'ha entès amb John, s'ha agafat una autopassada amb la tanca. Encara Lluís, ara sí, toca per John, però ha tallat. Compte, el Sant Cugat. És Roquet. Entra a l'últim minut de la primera part. Per tant, aquí el Sant Cugat, que podria tenir la seva última possessió. Rodríguez. Obre la dreta per Roquet. Roquet per Vicent. Rodríguez. De nou Roquet, Vicent. Encara Vicent. I d'entrar dins l'àrea Ariño. I a faltes, la sisena del Vendrell. Compte la rematada, Roquet, ha tocat el lateral de la xarxa. Bola per Palau, 38 segons, ara sí podria tenir l'últim al Vendrell. Lluís Ferrer. Toni Porta, que ja treu la pissarra per abundar-se les coses cada dia a la mitja part. John per Palau. 20 segons encara, Magí. Magí per Lluís. Lluís per Palau. Palau. Encara el Rausenc, 10 segons, la rematada exterior, buscava desviar-la Lluís, queden 5 segons. Lluís, encara Lluís la perd. I això s'acabarà aquí. Final de la primera part. Club d'Esports Vendrell 0, Vicio Sant Cugat 4. Un Vendrell que no ha estat molt malament, però sí que ha estat doncs, negat de cara a porteria. En canvi el Sant Cugat, que ha sigut força efectiu. I per això doncs, aquest 0-4 que tenim al descans. Per tant, doncs, el Sant Cugat ho té tot de cara per anar a la final a 4 de la Lliga Catalana, però ja sabem que en hoquei doncs, a vegades els miracles passen. Per tant, doncs, us emplacem a la segona part d'aquí de minuts. Marxem amb aquesta pausa i tornem per explicar-vos el segon temps. Fins ara.
1: sempre.

Setembre és el mes de la tornada a l'escola i, per tant, també he de pensar en opcions per als berenars saludables. Aquest pot ser un dels àpats del dia més complicats de gestionar si volem que els infants mengin sa. Generalment solem planificar els esmorzars, els dinars i els sopars, però no tant els berenars. Per això avui, a l'Espai sobre Alimentació Saludable de Consum, us donarem algunes idees per preparar berenars nutritius, variats i atractius. Quina importància té el berenar entre els 5 menjars del dia? Segons l'Organització Mundial de la Salut, els berenars representen al voltant d'un 15% de les necessitats nutricionals dels més petits. Els nutricionistes recomanen que en aquest horari de tarda no hi falti una ració de fruita, cereals i làctics. Va, idees per a dissenyar berenars saludables per a infants. Per exemple, macedònia de fruites variades és una manera diferent i divertida d'introduir el consum de fruites als infants. Admet qualsevol mena de fruita. Si afegiu una taronja espremuda, els encantarà. Una altra opció, fruits secs naturals. Nous, festucs, ametlles o avellanes. Els fruits secs estan carregats de nutrients i són una font d'energia important. Contenen moltes vitamines i minerals i els seus greixos són saludables. Això sí, han de ser naturals sense torrar ni salar. I compte amb els més petits. Fins que no puguin mastegar i empassar bé, millor que els evitem. També és un bon berenar iogurt amb fruita o batut de fruites. Trieu un iogurt grec, ja que té el doble de proteïnes i més calci. I podeu afegir una culleradeta de llavors o fruits secs per fer un berenar més complet. Una altra opció saludable és un batut de fruites, que es pot elaborar amb llet de vaca o amb beguda vegetal. Un truc, afegiu-li un polsim de canyella o nou moscada per donar-li un toc diferent. Una idea original, hummus, és ideal per afegir llegums a la dieta dels nostres fills. Tenim la recepta clàssica de cigrons, però també de llenties, pebrot, carxofa o remolatxa. Perquè sigui del tot saludable, acompanyeu-lo amb uns bastonets de pastanaga o amb un pa integral el més natural possible. I si encara fa calor, podem berenar gelat algun dia? I tant! Una bona opció són els gelats casolans de fruita natural. Es poden preparar exprimint la fruita i congelant-ne el suc. Aboqueu la barreja en motlles per a polos o gots petits de paper i col·loqueu-li un palet. Unes hores al congelador i llestos. I l'entrepà de tota la vida encara és una bona opció per berenar? Per descomptat, l'entrepà serà saludable sempre que els ingredients també ho siguin. És important que no atipi massa per no deixar l'infant sense gana pel sopar. Perquè sigui equilibrat, ha de contenir hidrats de carboni, greixos, proteïnes i verdures, que li aportaran totes les vitamines necessàries. A més, un ingredient imprescindible és l'oli d'oliva, que conté greixos saludables. Això sí, eviteu fregits i salses. I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.

0: Bona tarda de nou des del Pavelló Quim Tomàs. Ja hi tornem a ser per explicar-vos la segona part d'aquest, de moment, Club d'Esports Vendrell 0, Vicio Sant Cugat 4. Partit que, bé, doncs, evidentment, doncs, ja ha quedat força complicat després de la primera part, però bé, al final és el que dèiem, doncs, és per temporada, per tant, doncs, bé, no cal fer saltar les alarmes, sinó simplement, doncs, seguir jugant, seguir, doncs, provant coses, i bé, doncs, aviam, si el Vendrell pot ficar dins del partit, doncs, millor. Però si no, doncs bé, evidentment, doncs, la classificació, com dèiem, aquest al·licient competitiu que hi havia, no?, que és aconseguir el bitllet per la final a 4 la setmana que ve de la Lliga Catalana, doncs evidentment ha quedat complicat, perquè ara mateix el Vendrell hauria de fer 7 gols per aconseguir aquest objectiu. Però bé, doncs ho anirem veient. I bé, doncs sí que tindrem novetats a les porteries, perquè la primera part ha jugat Ferran Mirabent pel Vendrell i Pol Miró pel Mollerús, un Pol Miró que també, doncs, ha estat els més destacats, si no el més, de ser la porteria 0. I ara, doncs, també com és habitual a la pretemporada, doncs, ja canvia la porteria, pel Vendrell entrarà l'habitual, que és Xavi Arques, i pel Sant Cugat també el que l'any passat, doncs, en principi va ser el porter majoritàriament titular, que és Nes Cantador. Per tant, doncs, amb aquests canvis començarem la segona part. I bé, Ricard, no sé què creus que pot ser el Vendrell per intentar, doncs, ficar-se dins el partit.
1: Doncs, tot i que pot semblar estrany, jo el primer que els diré és que s'oblidin del resultat, que vagin a, que crec que la primera part l'han competit. El Sant Cugat sí que semblava que tingués més ritme, també és un equip una miqueta més jove, té un ritme molt intens de joc, la bola corre molt, 2-3 tocs sempre estan ben posats, corren molt totes les contres, els atacs són molt curts, també els he vist amb una miqueta més d'estructura, segurament tècnica, perquè m'atreveixo a dir que porten una o dues setmanes més d'entrenaments que no passa el Vendrell, que em sembla que va començar bastant tard. Jo no encendria les alarmes ni molt menys, o sigui, això podia passar. Insisteixo, no s'ha de mirar el resultat, sinó que ja que el Vendrell se li ha posat molt complicat accedir a la Final Four de la Lliga Catalana, doncs el que ha de fer és intentar arribar d'aquí 3 setmanes el millor possible, el més fi possible, per guanyar aquest primer partit a casa contra l'Sporting d'Alcoi.
0: De fet, bé, ara comença la segona part amb aquell llançament de Palau, la pretemporada i aquestes coses, no?, que també al final, doncs, la diferència de càrregues, doncs, evidentment, doncs, no estem a dins, no la sabem. Sí que sabem, doncs, per exemple, hi ha equips que comencen abans, després, això, doncs, evidentment, pot condicionar. I bé, doncs, també hi ha resultats estranys. A vegades, doncs, et trobes que Nacional Catalana, doncs, que potser té més ritme i, doncs, acabes perdent, però bé, doncs, al final el resultat és el de menys. I avui mateix, per exemple, hem tingut un Noia 2, Vilafranca 4, que segurament, si d'aquí uns mesos a la Lliga, doncs, serà al revés. Però ara, doncs bé, s'ha donat així, perquè al final, doncs, a pretemporada, doncs, passen aquestes coses. Ara la bola que la mou el Vendrell és Lluís Ferrer.
1: Ahir, per exemple, el Reus perdia 0-2 els primers 20 minuts contra el Mataró. Mataró. Va, això no vol dir res.
0: Mataró, que també, doncs, serà rival, vull dir que anem repassant la llista de rivals d'aquest any i déu-n'hi-do, però bé.
1: Sí,
0: també...
1: però Mataró, Jordi, ja t'ho he dit abans, canvia molt, eh? Tenir el Marc Uller i no tenir el Marc Uller...
0: I perden, sobretot, el golejador Marc Puigverd, que també, doncs, els últims anys també...
1: Bueno, la referència ofensiva i el motorat de l'equip.
0: I l'únic que aguanta allà és el Urillenes, que sí que s'ha de ser el pitxitxi del grup nord l'any passat. Ara el xut de Magí recupera Gilabert. Encara Gilabert, deixa per Vicent. Vicent per Llorenç. Llorenç per Vicent. Gilabert. Roquet. Roquet per Gilabert. Llorenç amagava amb la pala, buscava la passada anterior. L'ha tallat Palau. Palau deixa per Jon, compte que arribava per darrere Roquet, demanava la falta, la senyala Pedrola, Galant, que estava davant, no l'havia assenyalat,
1: és que...
0: i la senyala Pedrola, que és el que estava darrere.
1: És que m'ha semblat justeta, aquesta, sí que el Jon anava desequilibrat, però crec que...
0: Bé, li posa l'estic, però... que passa que com que anava en cursa, doncs ha semblat més exagerat.
1: Sí.
0: Però bé, doncs en tot cas, doncs mira, 6 faltes al Vendrell, 5 al Sant Cugat. Bola per Jon, aviam si cap al tram final, doncs, podem tenir alguna directa. Jon per Magí... Jon. Encara Jon, que arrenca la moto.
1: Això sí que es falta.
0: I aquesta
1: que
0: sembla més clara, aquesta el Pedrola diu juegan, juegan.
1: Aquesta sí que es falta molt clara.
0: Següent, doncs, potser per compensar l'anterior. Palau. Palau per Magí. Magí per Lluís. Lluís busca l'aixega i pica, surt des de darrere, però el Llorenç molt atent. Ara l'autopassada, recupera Jon. Encara Jon. Frena. En darrere, a mitja pista per Palau. Palau, que ha rotat bastant malament, recupera el Sant Cugat. És Roquet. Roquet per Gilabert. Vicent, Roquet, de nou Gilabert, Pau Roquet, Llorenç, compte la triangulació, no ha arribat a Gilabert, ara sí que hi arriba el de Sant Cugat, deixa per Llorenç, Gilabert, amaga amb la pala, finalment deixa enrere per Lucas Vicent, Vicent per Gilabert, Roquet, tocant i tocant al Sant Cugat, li queden, això sí, 5 segons de possessió, ara pica Nés per avisar, Llorenç que combina amb Roquet, Roquet la rematada, la treu amb el casc, Arques, recupera el Vendrell. Palau ara no s'entesa amb Magí, Nés que ha hagut de posar l'estic, recupera el Sant Cugat, Gilabert, encara Gilabert, deixa per Lucas Vicent, Pau Roquet, Gilabert, de nou Llorenç, Gilabert, encara Gilabert, la passada interior rematada fora de Lucas Vicent, l'ha tingut per fer el cinquè, per sort no ha trobat porteria.
1: Sí, perquè ha rematat amb una mà, estava Lluís Ferrer, però ha arribat un pam tard i ha pogut rematar, eh?
0: Mentrestant, també, doncs, tenim ja altres partits en joc. Tenim el Sant Just Mollerussa, en aquest cas empat a un. S'havia avançat el Mollerussa, ha empatat fa uns instants un ex del Madrid, precisament Xavi Crespo. I pendents també del Mataró Noia B, que bé, doncs, de moment doncs, no tenim l'acte. No sabem si és que no ha començat o és que no funciona, que a vegades també passa això. Però bé, doncs, quan tinguem resultat doncs, informarem, perquè evidentment doncs, aquí sortirà doncs, el quart equip classificat per a la fase final. Aquí hem de dir que, com que l'Olot ha guanyat una 5 al Congrés, doncs ara, si guanya el Mataró hi hauria un triple empat, i això resoldria, per tant, que si el Mataró guanya d'un gol, passaria el Noia, si el Mataró guanya de més d'un gol, passaria el Mataró. Per tant, la cosa està entre Mataró i Noia. L'Olot, tot i aquesta golejada, ja no té opcions, perquè és un, recordem que és una lliga particular entre Mataró, Noia i Olot, que aquí l'Olot és qui té pitjor calabaraix. I una cosa semblant, doncs passa al grup del Vendrell, que passa que el Vendrell doncs, doncs, té aquest menys 4, que en el cas de doncs, la defensa general doncs, és un menys 7, perquè necessitaria 7 gols per passar al Vendrell. Ara l'ha tingut John, l'ha tret Nes Cantador, recupera el Sant Cugat. És Llorenç, Vicent en aquest cas, deixa per Llorenç, ara sí. Roquet per Vicent. Vicent per Llorenç. Roquet, de nou Llorenç, Lucas Vicent, el capità, encara Vicent intenta desfer-se de Lluís, ara li pren bé John, es desmarca Lluís, li demana, li posa, la rematada primera és alta, ara sí, l'assenyala la bola alta, per tant bola pel Sant Cugat. Mentrestant es preparen canvis, entrarà ara Arévalo per Vicent, que és qui marxa, i pel Vendrell prepara Joan Nin, aquest encara esperant, aviam per qui entra. No ven molt la bola, precisament Arévalo. Arévalo, la rematada, refusa Arques, se la queda Lluís Ferrer. Lluís per Palau. Encara Palau. Ara creua l'altra pista, deixa per Lluís. Encara Lluís, toca per Magí. Doncs se'n va Joan Borrego, entra Joan Nin. Calafallenc per Calafallenc. Recupera el Sant Cugat. Llorenç, que se la treu de sobre, perquè corri Roquet, finalment hi arriba Joan Nin. Nin, la passada no ha sigut precisa, recupera Llorenç, compta la passada interior, atura Arques, la segona jugada, Roquet, Arques, una altra vegada.
1: Molt bé, l'Arques.
0: Que ara també saluda amb Roquet, perquè l'ha posat a prova amb aquesta doble rematada.
1: Ja estava a terra i s'ha aixecat per treure-la, eh?
0: Sí, sí, això, això que entra fred també l'Arques, eh? Sí, que sí, també sí. Encara més mèrit, compta, ara pot tenir feina, Gilabert, gol, ara sí, no pot fer res. La clava a l'escaire, precisament un excompany seu al Sant Cugat, l'únic que queda a la seva etapa, Gilabert fa el 0-5, torna a demanar temps mort, Toni Porta, minut 30 de partit, Vendrell 0, Bizo, Sant Cugat 5.
1: És que està arribant molt al Sant Cugat i molt fàcil ara, eh? Estan jugant que li fa la pista baixada, sembla.
0: Li dura poc la bola al Vendrell i això fa que el Sant Cugat doncs, les tingui clares
1: com aquesta. I el Nes també n'ha tret dos de molt de mèrit, eh? N'ha tret una a passe del Magí amb rematada que ha sortit mossegada amb la cama dalt. De molt de mèrit.
0: I com la clava aquí, eh? Aquí Magí que ja no arriba a temps.
1: Bueno, és un jugador que té molt de gol. L'any passat no va poder demostrar Sant Just, però és un jugador que li cauen els gols.
0: I tot i així va ser el segon màxim golejador de l'equip, el que va ser amb 9 gols, que evidentment doncs... El que
1: passa és que l'any passat el Sant Just va tenir un problema de cara a porta, perquè és un equip que va perdre molts partits d'un gol, se li va acabar escapant la categoria per aquests petits detalls, com per exemple 5 gols més d'aquest jugador, que els registres trencats de la Plata durant molts anys.
0: Sí, de fet, tot i que era el seu primer any allà, doncs va ser també l'especialista de les directes, el que passa que no va tenir l'encert habitual, sembla un 2-7.
1: El Sergi Torné també va estar lesionat gran part de la primera part de la temporada. No sé si va començar a jugar a partir de la jornada 4 o 5, que em sembla que no portaven cap punt, en portaven un. Clar, i també és un jugador que a nivell de gols doncs també els hauria d'haver donat més, però clar, l'haver jugat menys i també va patir molt dels adductors. Bueno, va ser un any complicat per un Sant Just que venia d'un any anterior de posar música pràcticament a cada partit.
0: Doncs ara que tens molt donat per Toni Porta, se'n va Lluís Ferrer, entre Pere Urpí, que serà precisament qui posarà la bola en joc després d'aquest 0-5. Ara sí, arca sota pals. Urpí deixa per Palau. Palau per Magí. Magí per Nin. Nin per Palau. Palau per Magí. Ara s'obre el Vendrell buscant una possessió llarga per intentar doncs, agafar una confiança. Urpí. Urpí per Palau. Palau per Magí. Nin. Magí. Magí a la dreta per Palau. Palau, la vessant interior per Nin, atura Nés. Bona jugada del Vendrell, ara sí, segurament la jugada més madurada del partit, però Nés evita el gol del Vendrell.
1: No, no, sí, és realment el Vendrell per mi no està fent un mal partit, el que passa és que, clar, veus el resultat i prens mal. Però, i és el que els hi deu passar a ells, però és que estan arribant molt clar, i el que passa és que no estan tenint gens d'encert de cara a porta.
0: Bola per Gilabert.
1: Jo em preocuparia més si no arribessin i no en vinguessin de clares, que no pas així, perquè la bola al final t'acabarà entrant, perquè jugadors amb qualitat en tenen.
0: I l'important és que entrin a partir del dia 26, que és quan comença la Lliga. Aquell dia doncs, també us oferirem el primer partit, com sempre. Bé, estem pendents del permís de la federació, però vaja, en principi contem que no hi haurà cap problema i que en els propers dies rebrem la llum verda per un any més doncs, oferir-vos els partits del Vendrell de la Plata. La rotada de Magí al pal. Recupera Gilabert. Gilabert, la rematada, tapat amb el peu Nin. Demanava bola alta a Arévalo, però no s'ha aixecat gaire, la veritat, i per tant el joc continua. Palau es prepara per entrar Marc Nadal. I clar, també és veritat que amb aquest resultat segurament doncs, el jove Marc Moreno, que és el jugador que avui comporta la victòria, doncs no sé si potser s'ha pogut entrar al tram final quan estigui el partit decidit, però de moment doncs, no s'ha donat la circumstància perquè pugui debutar, com si per exemple va fer l'Eix Romera a Vic, també és que aquell dia el Vendrell estava més limitat d'efectius. A la rematada de Nadal la treu Nés. Veurem si doncs, també tenim un nou debut avui. Bola per Rodríguez per Arévalo. Mentrestant es prepara per tornar el capità Lucas Vicent. Un Lucas Vicent que, mira, ara entra a la pista per Gilabert. Aquest any ha sortit de la revista Forbes. Mira, ara ho comentem, perquè just la pot tenir el Vendrell. Vinga, amb Nin, llàstima, se li ha escapat el control. Bola per Palau. Palau per Nadal. Nadal per Nin. Nin per, no, per Nadal, però finalment ha tallat Vicent. Ara, mira, present, anàvem a comentar sobre Vicent, que aquest any ha sortit a la revista Forbes, no perquè sigui dels més rics del món, sinó perquè, doncs, em sembla, és la seva empresa va ser escollida com de les 100 més creatives d'Espanya. Perquè, em sembla, va crear una empresa juntament amb tres més, que doncs, crec que es diu Atom, l'empresa, i que es dedica doncs, a crear energia verda a partir d'hidrogen. Una idea doncs, força interessant. Ell és enginyer químic i doncs, va rebre aquest reconeixement. Em sembla que ha rebut un premi a nivell català. Per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, també triomfant fora de les pistes el capità del Sant Cugat. Bola per Urpí.
1: Sempre és bo destacar un esportista. És una figura de rellevància en el món científic.
0: Sí, sí, exacte, que a vegades doncs, també sempre costa més, però mira, en aquest cas doncs, l'excepció. Compte, gran jugada Rodríguez, Arca salva el sisè. Ara recupera Urpí. Nin, Urpí, la pot tenir Urpí, llàstima, el control se l'ha fet llarg i ara tret l'estic Nés Cantador. Demana la calma ara Andy Colaiani. Bola per Arévalo. Vicent per Arévalo. Encara Arévalo, patina. Deixa enrere per Rodríguez, que és el que ha fet aquella gran jugada que ha estat a punt de fer el 0-6. Ariño, Rodríguez, Arévalo. De nou la bola per Arevalo, compte que es desfà de Nadal, per sort ha arribat Tararinho perquè havia desequilibrat molt bé Arevalo, recupera el Vendrell, Palau, jugant a la cantonada per Urpí, Urpí seguit per Rodríguez, deixa per Palau, encara Palau, intenta fer-se d'Arinho, encara el Rosenc, deixa per Urpí, encara Urpí, deixa per Palau, Urpí intenta regirar-se, recupera Nin, Nin Palau intenta rematar primeres, encara Palau, però passa l'estic per sobre, per tant, bola pel Sant Cugat, que serveix ja, ara ho fa Rodríguez per Vicent. Entrem a l'últim quart d'hora del partit, guanya el Sant Cugat 0-5, Rodríguez per Arinho, Arinho per Vicent, Arevalo, ara intentant ser la pista gran al Sant Cugat, Vicent intentava tallar Nadal, Vicent no s'entesa amb Rodríguez, la bola que es passeja per la cantonada, finalment posa l'estic Urpí, és Nin, Nin per Urpí, mentrestant assegurant per tornar Joan Borrego pel Vendrell i Pau Roquet pel Sant Cugat. Ara ve Nadal recuperant davant de Rodríguez, precisament la bola arriba al Vilafranquí, intenta fer-se de Rodríguez, endarrereix per Joan, Joan que ha entrat per Palau, bola per Joan, obre la dreta per Urpí, Urpí de nou per Joan, Joan per Urpí, Joan, encara Joan, endarrereix per Nadal, Nadal la rematada, se'n va fora, aviam la zona Joan Urpí, buscava rematar, no aconseguit impactar, recupera el Sant Cugat. Arevalo que treu ràpid per Arinho, compte Arinho, compte Arinho, has encetat Nadal, jo crec que és penal.
1: Jo crec que no, eh?
0: No? No l'ha tocat des de terra?
1: Jo crec que no acabava de tenir res al terra, tret dels patins, res, però és que sí que s'ha obert molt de cames, però jo crec que ni genoll ni estic no estaven tocant al terra.
0: Aviam si podem la repetició, però... Ara la setena del Sant Cugat, que mira, al final doncs, ha passat al davant en el capítol de faltes. 6 faltes del Vendrell, 7 del Sant Cugat. I aquesta jugada que ha protestat el Sant Cugat. Però els altres han apreciat, com el Ricard, que doncs, no havia comès infracció.
1: A mi m'ha semblat que no. Sí que ha avançat molt la cama, però jo diria que a terra no. A part, és dels joves de l'equip, i si els àrbits haguessin tingut dubte, ja et diria que la piten.
0: Bé, avui per joves no serà, perquè avui n'hi ha uns quants amb els dos equips. Els veterans que són en aquest cas Lluís Ferrer i Pau Gilabert i Marc Palau, bola per Pau Roquet, Roquet bola per Arevalo, Vicent per Arinho, Arevalo intenta regirar-se Roquet, compte Vicent, Arques bola pel Sant Cugat, havia caigut a terra Roquet, que ara doncs, es dona la mà amb John. Mentrestant se'n va Arinho entre Llorenç, ara canvis constants perquè com diem doncs, el cansament que va passant factura, entrarà també Magí pel Vendrell. Quan ja hem arribat a l'equador d'aquesta segona part, guanya el Sant Cugat 0-5 i de nou farà aparició la Mopa, se'n va també Urpí, entra Magí. Per tant, joc aturat ara mateix aquí al Quim Tomàs.
1: Clar, aquí pensa també, Jordi, que us falta el Ferretti, amb aquest equip. Sí, és una miqueta l'ànima.
0: De fet, quan va venir el Marc Canyeres l'any passat aquí a comentar-ho, diu, és que segurament és el jugador que el millor jugador de la Lliga que juga al fons de la pista, perquè quan es posa allà al fons és que no saps què et farà. Perquè...
1: No, i és un jugador diferencial.
0: I ja venia també dels Monjos de fer dos gols, vull dir que, evidentment, doncs, va ser important avui, però bé, doncs ja els primers partits doncs, ja estarà disponible. Es reprèn ja el joc aquí al Quim Tomàs. Bola per Vicent.
1: Quins amistosos només li falten al Vendrell?
0: Bé, doncs evidentment ara el primer serà dimarts aquí a casa contra el Bell Lloc, dimarts a les 9, per tant, doncs, si algú doncs, vol també tornar aquí al Quim Tomàs, doncs dimarts a les 9 de la nit, Vendrell-Bell Lloc, equip de Nacional Catalana. Ara, compta la jugada, s'ha passejat la bola i no ha arribat a entrar. Serà bullying. Hem mandat el suspens perquè estava allà la bola que demà, si no entra.
1: Pensava que la tenia l'arc sota el braç.
0: I al final doncs s'ha quedat allà. Doncs dimarts que ve tindrem Vendrell Belllloc, dissabte que ve doncs ja, vaja, m'atreveixo a assegurar que el Vendrell no estarà a la Lliga Catalana Palafrugell, per tant,
2: bueno, buscarà algun, suposo.
0: Però ja en té un defectat, dissabte vinent. A més em sembla que no és gaire lluny, per aquí al Camp de Tarragona. Per tant, doncs, ara la portada de Magí a Turanés. Bola per Nadal.
1: No es pot dir, és secret.
0: Bé, és que potser queda una mica llest dir-ho ara, perquè... Bé, si ho direm i ara... Bueno, potser ho direm i el Vendrell remunta i al final no l'ha de jugar, però... En tot cas, doncs, dissabte vinent, doncs, tindrem aquest amistós.
1: Això ho fan tots els clubs, no t'enganyis. Si em classifico, el suspenc, i si no em classifico, el juguem. Això va així.
0: I crec que l'últim és, això sí, el divendres 19, contra el Sant Ramon, equip que puja d'aquest any nacional, que més té porter vendrellenc, el Guasso, per tant, doncs... doncs també serà un bon partit per acabar la pretemporada.
1: Fitxat Marc Carrasco, em sembla.
0: Sí, senyor.
1: És un equip que fa dos anys vam jugar contra ells, que van pujar a primera i enguany...
0: Dos ascensos seguits.
1: Sí, sí, sí, sí. Fitxant el Guasso i poca cosa més, eh?
0: Mentrestant hi ha canvis, doncs mira si tindrem el debut, eh? Debutarà Marc Moreno, jugador juvenil, que bé, doncs l'altre dia va ser Luis Romero, doncs avui Toni Porta, que dona l'oportunitat a Marc Moreno, aquest juvenil, que bé, pel que veiem doncs té bona planta, eh? Per tant, per físic no serà. Però bé, ens han comentat que també, que també doncs, és dels jugadors que apunta a maneres del juvenil. I que bé, segurament també aquest any amb el primer català doncs, també tindrà protagonisme. Perquè molts del filial doncs, aquest any ja estaran al primer equip i per tant doncs, aquest any el primer català que també hi haurà força juvenils i júniors.
1: Tindran molts jugadors fitxa de primera d'aquí, diria?
0: Doncs no sé si cap, eh? Perquè com que hi ha per no tenir problemes bola per John, que de fet amb el John l'any passat què va passar? Que se li va de fer la fita de plata, compta ara la perdut precisament, compta el contraatac, pot ser el sisè, Roquet, atura Arques, bé Arques.
1: Sí, és primer, el primer partit de Lliga que el Vendrell va perdre, no tenia prou fitxes. Pot ser?
0: Ara atura Arques. El Vendrell l'any passat va perdre un per... No, va perdre un perquè va jugar Lluís Ferrer contra l'Igualada i, i no tenia la fitxa en regla i li van treure els punts. Bola per Arévalo. Ara demana la falta i l'assenyalen, és la vuitena. Doncs vinga, veiem si en aquests últims 10 minuts com a mínim tenim aquest al·licent de la directa. L'altre dia Vic va tirar Joan Nin. Veurem avui doncs qui s'hi atreveix. Bola per John, Magí. De nou John. Encara John, ara s'ha de terra Llorenç. Encara John, mira, veiem si és gol. Llàstima, la Tet Nes hagués sigut un golaç. Aquesta gran jugada de John Borrego. Però de moment no hi ha manera d'obrir la llauna. Ara es fa canvi, se'n va a Llorenç, precisament el jugador que havia caigut, entre Gilabert, i és la setena del Vendrell. Per tant, també el Vendrell, mica a mica, acostant-se a la desena. Set faltes al Vendrell, vuit al Sant Cugat. La posarà en joc el conjunt visitant des davant la banqueta al Vendrell. Vicent per Gilabert. Arévalo, de nou Gilabert. Roquet. Vicent davant de Moreno, aquest jove que ara ha entrat a la pista, com dèiem, del Vendrell. És Roquet, li fa el bloc Gilabert, encara Roquet, intenta pispar-li Magí, Palau que posa l'estic, no surt la bola, però
1: la
0: sena molt alta, per tant, doncs bola pel Sant Cugat. Quan entrem els últims 9 minuts de partit, Vendrell 0, Sant Cugat 5. La posarà en joc Pau Roquet. Gilabert refusa Arques, se la queda John. Moreno per Palau. John. Magí.
1: Ui.
0: Ara Arques que ha de posar l'estic. La bola que arriba Moreno, que controla bé, la deixa per Magí, Magí, Magí, Magí, Magí, atura Ganés. Una altra bona jugada del Vendrell, que no té premi.
1: Magí avui podria haver marxat amb 5 gols, eh? Perquè ha tingut, em sembla que hi ha 4 uns contra el porter.
0: Ara la novena del Sant Cugat, per tal la propera, directa pel Vendrell. Doncs bona acció del jove Marc Moreno, que ha controlat una bola que no era fàcil, sí. A plom, i encara ha tingut la sang freda per deixar-li Magí de cara. Ja estem, que no ha pogut entrar.
1: Que ha avisat algun jugador?
0: Sembla que sí, que estan apuntant alguna targeta.
1: No.
0: No?
1: Targeta, sí. Jo no he vist que targeta.
0: Bé, si hi ha un avís, és targeta groga, no?
1: No ho sé, Jordi, pensa que jo aquest estiu he desconnectat bastant i si hi ha hagut alguna normativa d'aquestes...
0: No, en principi és el mateix, és el mateix que l'any passat, per tant...
1: És el típic, aquesta setmana han enviat una circular amb alguna norma nova, ho saps, no?
0: O algun aclariment.
1: Hi ha algun 52? O 32? Del Sant Cugat?
0: Diguem
1: que no. Que acaben dos el Pau Gilabert, no? I diguem que protestar molt la... no protesta.
0: Sí, no sé, no. Bola per Pablo Rodríguez. Sí, targeta per Gilabert, eh? Ara ho confirma l'acte.
1: Doncs no em dius que li tragués la targeta.
0: No ens hem fixat, perquè estàvem aquí despistats. Però bé, doncs en tot cas la targeta per Gilabert. Ara l'atura Arques. Per tant, recordem, la propera doncs, seria blava, si veu una altra groga. Bola per John. Magí. John. Palau, John, Magí, a l'interior, Palau que s'ha hagut d'apartar, busca l'aixecar i pica, l'ha tocat Nes, per tant, de nou, 45 segons pel Vendrell. John, obre la dreta per Magí, el control orientat, li permet carregar la pala, el que passa que no ha trobat porteria, la lluita Moreno, li ha forçat que el Sant Cugat la tirés a fora, encara 33 segons pel Vendrell. La posarà en joc el conjunt roig i negre des de la banda esquerra. Serà Marc Moreno, que deixa per John Borrego, Marc Palau, Magí. Magí, ara no s'ha entès amb Moreno, recupera Gilabert. Ara que tampoc s'ha entès amb Rodríguez, recupera Magí, vinga Magí, Magí la posa enrere per Moreno. Encara Moreno.
1: No hi havia ningú.
0: Tampoc no s'ha entès ara amb Magí, que havia marxat aquella zona.
1: El pas era bo, però allà faltava un jugador.
0: Ara arriba el que acaba a terra, falta, sí. I gairebé penal, perquè estava llinda de l'àrea.
1: Sí, i...
0: Si no la troben fora...
1: I se li ha enganxat l'estic a les cames, que si hagués tret una blava...
0: Tampoc passa res. Sembla que avui no tenen... Mira, li treu groga a Joan per protestar.
1: Bueno, abans ha tret una, doncs ara en traiem una altra.
0: Sí, igual, no traiem blaves, però comencem a treure grogues, a treure allò llustre. Demana un altre cop la mopa. Doncs és la vuitena del Vendrell, nou al Sant Cugat, i tindrem la mopa. 7 minuts pel final. Mentrestant, el Sant Just Mollerussa segueix empat a un. Acaba de començar la segona part i no tenim notícies del Mataró Noia B, perquè l'acte no funciona.
1: Com és que el Noia B juga a la Lliga Catalana i alguns altres filials no?
0: Bé, i filials i no filials, perquè el Vilanova tampoc la juga.
1: Ah, clar, tampoc.
0: Jo crec que això és aquí qui s'apunta bé i qui no. Perquè sí que els filials sí que en teoria la poden jugar, perquè algun any ens havia tocat el Barça B, per exemple, però aquest any, per exemple, el Barça B no la juga. Bé, no sé, segons com bufa el vent.
1: Enguany m'ha sabut greu perquè era un any per poder juntar els equips de Nacional Catalana, de Plata i de Hockey Lliga Or, per fer una Lliga Catalana de tots. Que crec que hagués anat bé a tothom, haguessis vist... Potser partits una miqueta desnivellats, però també haguessis vist equips de Nacional Catalana jugar contra Lliga, contra Hockey Plata, contra... No ho sé. Des d'aquí animo la federació a crear-ho de cada any que ve, ja que han fet aquesta molt bona idea, la qual us felicito, de fer una Nacional Catalana Plata, que es crea nova el curs vinent. Doncs també els dic que crec que podrien haver juntat les màximes categories... On hi ha
0: ara és la desena del Sant Cugat. Del possible 0-6 ha arribat aquesta falta en atac.
1: Sí, perquè ha picat el porter.
0: Amb falta de Gilabert. i per tant aviam qui llança aquesta directa. Per cert, parlant d'inventar competicions, aquest any es van treure la màniga la Copa Ibèrica, però l'assemblea no es va tirar endavant. Era una copa que volia fer jugar equips de bronze contra equips de plata, però els de plata no els va fer gaire gràcia i la van tombar.
1: Però de bronze d'on?
0: D'Espanya.
1: Uf, però...
0: O sigui, un Granada Vendrell hagués pogut tocar, per exemple.
1: Uf, però el nivell...
0: Volíem fer una Copa Ibèrica. De fet, el primer calendari que va sortir de plata ja s'havien deixat espais per poder jugar aquesta copa, i el dia mateix del sorteig, 2 hores abans, van enviar una circular dient que canvien el calendari, perquè clar, hi havia moltes jornades que descansaves. Aquest any que es fa la plata més llarga tornava a tenir moltes aturades, llavors clar.
1: Però amb tots els respectes, bueno, o no, la bronze, el nivell és molt més baix que la nostra nacional catalana, eh?
0: Sí, sí.
1: Però molt més baix.
0: Però bé, al final aquest any també s'ha determinat que de nou, doncs, de nacional catalana només en pugia un, i de bronze n'han pujat un munt.
1: Bueno,
0: sobre la pista, però després, sí, sí, després sí, dels despatxos, bueno, que gairebé no ha pujat cap.
1: Enguany ha estat una miqueta un circ, això.
0: Abans de la directa tenim temps mort.
1: Un circ, i a nivell econòmic, una despesa que clubs han demostrat tenir un potencial econòmic realment sorprenent, eh?
0: Ho dius pel Caldes.
1: No només pel Caldes, també n'hi ha més.
0: Bé, hi ha el Vilaseca, el Vilanova...
1: Per exemple, estem parlant de clubs que han pagat... M'han dit molts diners, per aquesta categoria. I més, el que val aquesta categoria, a més o més. Clar, tu et poses a fer el pressupost de viatges del grup...
0: Del grup Nord
1: i
0: et poses a tremolar, sí, sí, sí.
1: Bueno, que ara més d'un equip del grup sud li agradaria ser el grup nord,
0: sí.
1: Tot i els viatges, ja t'ho dic ara.
0: Sí, sí. El grup nord hi ha 6 desplaçaments a la resta de l'estat i el grup sud doncs només n'hi ha 2. De fet, un menys que l'any passat. Per tant, doncs,
1: dos i un és el coi, que pràcticament pots no comptar-lo, perquè
0: sí, més, són 4 hores. Aquest es fa poca carretera.
1: Sí, sí, són 4 hores i bona carretera, que no et costa. Però clar, anar-te'n a Galícia, anar-te'n a Madrid... A
0: Oviedo...
1: Joaceta, clar, són desplaçaments que fan mal a nivell econòmic al club,
0: Doncs anirà Lluís Ferrer a llançar aquesta falta directa. Aviam si doncs, pot arribar per fi doncs, el golet amb aquesta falta directa, perquè el Vendrell se'l mereix, perquè l'ha buscat, però de moment no ha pogut superar ni Pol Miró ni Inés Cantador. Veurem ara si amb aquesta directa doncs, com a mínim pot tenir una mica de recompensa. 6:30 pel final, esperant l'hoquei dels col·legiats. S'està acabant de col·locar Nés sota pals. Lluís Ferrer esperant l'hoquei. Pica Nés, ara sí. Vinga, hi va Lluís Ferrer. Lluís, aixeca i pica el travesser. Vol el travesser, una llàstima.
1: Sí, l'havia fet bé, l'havia fixat molt bé i molt obert al primer pal. I li ha aixecat la bola per acabar-la de cullera i molt bé,
0: Doncs una llàstima, perquè aquí ho veiem.
1: Esperava que li faria el contraganxo, perquè l'ha fixat molt.
0: Fixa't. Sí, aquí, mira, aquí se m'acaba i no, aquí l'aixeca i pica i el travesser, sí, sí. No, llàstima. Bé, doncs avui, com diem el Vendrell, que està negat de cara a porteria. Bola per Ison Borrego. Esperem que sigui perquè es guarden els gols per la Lliga. I atenció perquè el 104 està molt menys. No sé si és que has vist la segona groga Gilabert, on tret una blava aquí.
1: Bueno, recordem que la falta ha estat per picar el porter.
0: Doncs pot ser que li hagin tret, igual l'ha protestat Pau Gilabert, l'entrada de segona, però l'acte no surt, eh? No sé, ara veurem si ho apunten, però entenem que ha sigut per Pau Gilabert. Bé, doncs 4 contra 3, aviam si el Vendrell el pot aprofitar. L'altre dia Vic en va tenir 2 i no els va aprofitar, veurem avui.
1: Falta.
0: Ara falta en atac, és la novena, doncs compte que encara trobarà la desena aquí el Sant Cugat amb aquesta inferioritat. I a més ara el Vendrell que ha d'anar a pressionar. La posarà en joc Pau Roquet. L'espera Vicent.
1: L'àrbit se li ha desfet el cordó.
0: I ara sí es reprendrà. Bola per Vicent. Vicent.
1: Ai, compte.
0: Vinga, aviam si pot recuperar John. Ho fa. John per Magí. El Sant Cugat que es torna posant el triangle. Palau per John. Palau. Magí, Lluís, la passada per Joan, atura Nés, l'ha vist Guat Bequi el Vendrell, demostrant per què l'any

0: atacant amb 4 contra 3. Vinga, hi va Lluís. Lluís per Palau. Palau per Lluís. Palau, de nou Lluís. Magí, ho prova Magí, Inés. Torna a treure l'aigua de vaixell al Sant Cugat i ara sí que en breu tindrem el 4 contra 4. Recupera Magí, ara sí, 4 contra 4. Magí que la dona Palau, desfà la zona ara al Sant Cugat, torna a l'individual, bola per John, es prepara mentrestant per entrar Romero, que ha tingut bons minuts abans i per tant doncs, també Toni Porta que el recompensa amb aquest tram final. Magí, Lluís, encara Lluís, ha caigut Magí dins l'àrea, demanava penal, els altres que deixen seguir, bola per John, John, John, atura Nés, aviam la bola dividida, la lluita John, cau, fa caure també a Roquet, els altres que deixen seguir, ara contra aturen perquè John s'ha fet mal.
1: I a part hi haurà un toll de suor, ha caigut dos jugadors allà.
0: I finalment, doncs, John que segueix a terra, entra la mopa.
1: Crec que ha picat amb el cap els patins del jugador que ja estava a terra.
0: Sembla que ja es va recuperant. 3.55 pel final. Segueix perdent el Madrid 0-5. Aquí veiem la repetició.
1: Pot ser.
0: Aquí ho veiem.
1: Ah, no, amb el cap a terra.
0: No, sí, és el cap directament, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, no sé si n'arriba tampoc.
1: Una fuetada cervical, podria
0: ser. Sí, jo crec que surt més això, més al coll. De fet, ara se'n va, John.
1: T'he vist molt bé el John avui, eh, Jordi?
0: Sí, sí, sí.
1: Un jugador que ja saps que a mi m'agrada molt. Els primers anys que jugava, jo et deia, aquest nano tenia molt bons fonaments i és un noi que enguany...
0: Sí, Xavi Ferrer també ho sabia, que és el que va apostar
1: sí,
0: per ell.
1: Sí, sí, sí. I a part era un jugador del típic que no, ningú no en parlava, quan estava a nivell de categories base.
0: No, no,
1: hi havia companys seus de quinta que se sentia més parlar.
0: Sí, sí, que aquell primer any amb Xavi Ferrer a Plata deies, ostres, l'Arnau i d'altres, i al final doncs, el que ha arribat és ell. De fet, l'any passat ja va ser jugador del primer equip ja exclusivament i li va sentar bé, perquè doncs, amb un partit per setmana doncs, es va poder centrar i sent dels jugadors importants. Bola per Romero per Lluís. Magí per Palau. Magí buscava el creuament en Palau, encara Magí. El ballenc que endarrereix per Romero.
1: Romero, em sembla. Li estàs canviant el cognom, pot ser?
0: Com?
1: Li estàs canviant el cognom?
0: Moreno, perdona, sí, estic dient Romero i no, és Moreno.
1: Estàs pensant en el de la setmana passada, que m'has dit que es deia Romera, pot ser?
0: Correcte, sí, sí, la setmana passada va debutar Romera i avui debuta Moreno, sí, sí, sí, sí. També jo crec que també és que de tant mirar el mercat amb el Romero també se m'ha quedat.
1: Santos.
0: És Vicent Ariño i entrarà Pere Orpí per jugar aquests últims minuts, aquests últims 3 minuts. És Vicent perseguit per Moreno, encara Vicent, el capità que la toca per Roquet. Roquet per Rodríguez, més a l'esquerra per Vicent. Se li cau la possessió, 4 segons, Ariño que la penja desesperada, recupera Palau, vinga, pot sortir a la contra. Es desmarca precisament Moreno, li posa, vinga Moreno, llàstima, buscar una matada de primeres.
1: Era bona, eh?
0: Però no ha pogut impactar.
1: El Marc havia fixat molt bé el porter amb la seva pala, que ha fet un molt bon passe i no està encertada la rematada.
0: És Vicent. Roquet, Rodríguez, de nou per Pau Roquet, que com a bon alumne de l'escola Voltregà va amb les genolleres descordades, que ja està de moda, o, bueno, sempre ha sigut moda, recordo també Eric Vargas, per exemple,
1: Àlex Rodríguez,
0: bola de Lluís fora, Canal, bola per Lluís Ferrer.
1: Ojo l'equip que han fet enguany, eh?
0: Home, en Ferran Font és la cirereta del pastís, eh?
1: Cuidado, com els hi entrin ganes de jugar a hockey a nivell col·lectiu, allò pot ser, vamos, una bomba.
0: No, aquest any realment la Copa de les Cers, la Europe Cup que es diu ara, potser és de més nivell dels últims anys, eh? Amb Reus, Voltregà, Noia, sí. Lleida, Déu-n'hi-do, la bufetada és que hi haurà, crec.
1: El Lleidense que no està per allà.
0: Ara Arques que la refusa, no arriba a tocar el sostre, la controla Orpí com si fos futbolista, la deixa per Moreno. Moreno

0: deixa per Lluís. Palau, s'acaba la possessió. Vinga, Moreno, més fort la mitja volta, tampoc ara. Recupera Lluís, a punt d'entrar l'últim minut de partit. Aplaudeix Toni Porta, perquè l'equip ho està donant tot fins al final. Tot i que avui el resultat no acompanya, però està acabant amb bones sensacions. És Urpí. Encara Urpí. Busca la mitja volta, Cantador que refusa. La bola que la controla Lluís Ferrer. Lluís, la rematada, fora, aviam, Urpí. Llàstima, no ha pogut rematar bé perquè ha aparegut Ariño per tapar-li el xut. Bola present per Ariño, el Sant Cugat, que podria tenir l'última possessió del partit. En aquest cas la seva, perquè el vendria encara li quedaria un decalatge de 10 segons. Rodríguez busca la passada per sota les cames. Recupera Palau, li regala a Rodríguez. Rodríguez per Ariño, Ariño. Vicent, quina aturada d'Arques, quina aturada de Xevi Arques, espectacular. Perquè Vicent ja pràcticament estava celebrant el gol. Sí. I s'ha llançat com un felí.
1: Quina aturada de Xevi Arques, eh? Per ell no passen els anys i no hi ha pretemporada, em sembla.
0: I bé, la sort és que només té 28 anys, eh? Per tant, doncs, si Déu vol, doncs encara podem disfrutar uns anys més. Bola per Vicent. Roquet. Rodríguez. Últims 15 segons. Que em sembla que pot robar i tenir l'última. Bueno, potser tampoc ja la jugaria enllà, perquè ja està 10 segons, això ja m'ho dirà aquí. Rodríguez. Ara sí que ja renuncia a l'últim atac. Últims segons, ara sí, final del partit. Club d'Esports Vendrell 0, Vicio Sant Cugat 5. Un partit marcat per una primera part on el Sant Cugat ha estat letal de cara a porteria amb un 0-4. I això ha fet que la segona part doncs fos una mica descafeinada. Tot i que el Vendrell no ha perdut la cara al partit, ho ha intentat fins al final, però doncs avui no ha hagut sort de cara a porteria. Però bé, doncs la sort és que encara queden 3 setmanes per l'inici de Lliga i per tant doncs el Vendrell encara té marge de millora per intentar arribar el millor possible a aquest inici de temporada, que és realment el que importa. Aquest Vendrell Sporting Alcoi, dissabte 26 de setembre, i bé, doncs el Vendrell eliminat de la Lliga Catalana i per tant a centrar-se en el que queda de pretemporada. Però com dèiem, Ricard, doncs hem vist cosetes que sí que creiem que doncs, poden ser interessants.
2: Sí, jo no encendria cap tipus d'alarma, tot el contrari. He vist un Vendrell que pel rodatge i pel bagatge que porta l'he vist molt bé. Li falta encara, a nivell de tècnica individual, agafar el toc, li falta agafar el ritme una miqueta a nivell físic. Però bueno, crec que l'objectiu és d'aquí 3 setmanes. Arribaran bé, insisteixo, amb Xevi Arques, per mi és un dels millors porters de la categoria, per no dir el millor. I aquesta pista és molt complicada de jugar. El grup que els ha tocat és molt difícil, però bueno, crec que és un equip que està fet per no patir. I escolta, i a veure les dinàmiques, a quina posició et fan disputar la Lliga.
0: Doncs felicitats evidentment al Sant Cugat, que s'ha classificat per les semifinals de la Lliga Catalana. Es trobarà amb l'anfitrió al Palafrugell en una semifinal. L'altre enfrontarà el Manlleu contra qui passi del Mataró no hi ha bé, que normalment doncs, no us podrem informar perquè doncs, no hi ha manera. Així que res, doncs ja ho anireu seguint. Nosaltres ara ja ens anirem acomiadant, anirem a buscar protagonistes perquè el dilluns, com sempre, doncs podeu tenir la millor crònica possible a la televisió, a la ràdio i a les xarxes socials. I res, doncs nosaltres que ja ens acomiadem, ho deixem aquí, us emplacem, com diem, el dissabte 26 de setembre, en principi mateix horari de sempre, 7:45 del vespre, un quart d'hora abans ens hi posarem amb la prèvia, debut a l'Hockey Lliga Plata Sud d'enguany. I res, doncs ara que fa la pinya al Vendrell, doncs ara sí que és bon moment per acomiadar. Gràcies, Ricard, per acompanyar-nos avui.
2: Un plaer.
0: Gràcies també a tota la gent que ha fet possible aquesta retransmissió. I a tots vosaltres, doncs moltes gràcies. Ens espera una temporada apassionant. Gràcies, salut i hoquei.
3: Estàs escoltant Ràdio al Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla, no es viu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units i l'Iran han elevat encara més la tensió després d'una nova jornada d'hostilitats al Golf Pèrsic. Segons la Guàrdia Revolucionària iraniana, Teheran ha atacat tres patrullers que navegaven per l'estret d'Hormuz, tres embarcacions vinculades als Estats Units i també un portaavions i un destructor nord-americans. Són la resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat tres patrullers iranians. El règim iranià ha advertit a més que qualsevol vaixell que circuli per rutes que considera no autoritzades a l'estret d'Hormuz pot ser objecte de nous atacs. Mentrestant, el portal Axios assegura que l'administració Trump ja prepara una estratègia per al període posterior al conflicte. L'objectiu seria contenir l'Iran i avançar en la normalització de les relacions entre Israel i els països àrabs. El pla passaria per reforçar les aliances contra Teheran, garantir una nova fase per a Gaza i fer que l'Aràbia Saudita i Israel arribin a un acord per normalitzar les relacions. A Bolívia, almenys 3 persones han mort, 14 continuen desaparegudes i més d'una vuitantena més han resultat ferides per dues explosions en una caserna militar a Viatge, a 30 quilòmetres de la capital, La Paz. Encara es desconeixen les causes del sinistre que s'ha produït en una zona utilitzada per l'exèrcit per emmagatzemar material pirotècnic. La Fiscalia Boliviana ha obert una investigació. I Rússia i els Estats Units han reprès aquest dissabte les converses per buscar una sortida a la guerra d'Ucraïna, però sense cap avenç visible. Vladimir Putin s'ha reunit durant més de 3 hores amb els enviats nord-americans i, segons Moscou, les converses han estat útils, però Putin ha reiterat que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna. Els emissaris del president Donald Trump viatjaran ara aquí per reunir-se amb Vladimir Zelensky. Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Basílica de Barcelona ha combinat els cants de la missa amb el so de les gralles. La litúrgia començava amb dos pilars de la Colla Vella i les Joves i més tard s'hi han fet 2, 3 de 8 simultanis. Dues construccions que buscaven homenatjar la figura de Gaudí i recordar el vincle que tenia l'arquitecte català amb el fet casteller. I el Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord amb el 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb